0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Ara no, després sí que n'hi havia, tal vegada per necessitat també. Que allò era un medi de posar posar peixes, en aquest cas, a la taula, no? Pescadors doblades, llavors, pescadors de canya, n'hi havia bastants, sí, sí. On anàvem a pescar, ara està barrat per entrar a l'heretat del duc, després no, després podíem passar perfectament i anàvem a tota la costa aquesta de l'heretat del duc, Torrenova i Trabaluges i tot això fins a la Mitjana. I l'altra part aquí més a prop, cap a Son Bou, via Tàlies i Sant Adeodato, que hi havia les pesqueres. Sí, i bàsicament era això, amb bicicleta per anar allà baix i per anar aquí, també amb bicicleta, m'ho movíem amb bicicleta, però sí hi havia bastants pescadors d'allò, de canya.
2: Allò guanyava poc. Dependent del que agafes. Si no agafes llagostes, no. Per allà guanyava poc. Però jo em vaig desembarcar per això, que fuat, era mal criatge, m'ho van dir a la barca que pescava, que era en l'ou, el nom seu, eren dos germans. Diu, no hi caparà esta temporada, i així va ser. Vaig fer un mes i vaig dir, no hi vaig fer jo amb ell. Perquè en vez de Josep fotia, anava de quedar rebentat aquell dia de pujar a xerxa i ell no m'ajudava gens. I vaig dir el dissabte, dimonys vaig dir al patró, i jo me'n vaig. Sí, xerxes. I a mans un trem, posaven dos a la popa de la barca, agafàvem el cacet, pujaven les xerxes, i jo feia una abraçada i aquell, tens costat i feia una altra abraçada. Però quan l'agafes, que l'agafes tu, com que la tens, ja fas una miqueta i li ajudes. I que ell me dava, i em va, i per això dic, ja va tenir raó, de l'ou, que no hi cabria temporada, i vaig fugir per això.
3: A l'escola, sortia d'escola, i quan venia al carrer per avall, hi havia un que feia remendos de coses, d'olles i coses, no era cosa de ferreteria, era cosa així. Era... I aquell home era francès, aquell home. Aquell home tenia perdius penjades dins el taller aquell seu. I es veu que es va veure que jo m'interessava en allò. I em va començar a agafar. I un dia va venir a riar amb un pare a veure si quan de ballars d'escola me podia fer una hora d'escola de reclam. Diu, perquè

0: avui no l'ha tocat encara que poc, diu, i ja el toca bastant bé. Haig de fer ell, ho fabricava ell. Jo el tenc en aquest reclam i fa 80 i cosa d'anys que el tenc, perquè el vaig tenir quan vaig anar a combregar. I ja el tenc, ja el té Lluís, el té net. Això, aquí hi ha un truco. I molts en això no ho han pogut aprendre. La perdiu té 5 cants, 5 classes de cantar. Reclamar, escotxinar, renyar, serrar, serrar i fer sa lloca. Fer sa lloca era el principal que necessitàvem en aquell temps. I sa lloca és mala de fer. Una cosa que sí, és mala de fer, però si la fas bé. Nosaltres en aquell temps teníem la perdiu molt esquiva. Aquella esquivó, aquella locura que tenien els animals agafats de grossos, era molt, molt diferent, molt, molt problemàtic. Allò. Van ells, de més d'edat, ja ho fan, agafaven la perdiu dins de juliol. Normalment neix dins de juny, o a final de maig, entre juny. 4 o 5 setmanes així agafaven aquella perdiuetes. Ja posaven juntes, dins una gàbia, si en podien agafar de 2 o 3 bandes millor. I tu vigilaves. Aquella perdiueta no t'enganava mai. Aquell animalet no són tots iguals. Hi ha germans, n'hi haurà 10, n'hi haurà 12, però hi ha aquells 2, 3, 4 en diferència. Pues nosaltres som aquells que hem d'anar a cercar. No arreu, ho han de triar. Fem la temporada, i fem, aquella gent fa la temporada, i els animalets aquells que daven una monada, plomats. Bueno, i llavors els aprovàvem en el camp amb una femella. Mascle no n'hi podia haver. Vides a una femella tota sola. Aquella femella tota sola caçava els polls aquests, i si els polls feien bo, no em portava fer res de res. Allò era un perdigotàs. Jo he caçat 84 anys i els 84 anys he fet això. Veure com ho fa aquella gent en aquell temps era més segur que avui, amb molta diferència, perquè venia que et fa tot l'estiu aixut i la primera aigua que fa treu un fumet. De tan sec que està, treu un fumet. Pues quan està bé aquella terra s'ha de plomar els perdigots. Tant si és per febrer, com per març, com pel que sigui. Però aquella terra t'ha de donar a l'altra. I tu, quan hi has de bretar la terra o hi has de fer coses, és aquella terra i cap més. D'aigua del cel, no de grifo. No? I allò, que me diguin el que vulguin, però allò era moltíssim bo.
1: Ell es fa les casques de sangs, anava a caçar tors, jo també anava a caçar tors. Anàvem a la Torre Nova, a l'escot de Jai, li donen llavors. Cada matí me feien xicar per anar a acompanyar ma mare, perquè no anaves tota sola, i anàvem a caçar tors. A vegades en agafàvem, a vegades no, i ja va fer-se de son aquesta son, també. I no era, no sé, que tenia d'anys. Tenia 7 o 8 o 9, a peu. Sí, no, llavors no. Hi havia bastantes dones que anaven, sí. Però esturaven més pres que nosaltres, anàvem més enfora.
0: Allà venia que quan naixia serva del camp, agafàvem tots, tots, fos el que fos, herba del camp. Herba del camp, hi ha panconia, hi ha llençons, hi ha herba prima, hi ha una varietat d'herbes. Pues, si se perdiu, menja aquella herba, no de marxar a beure, perquè s'aigua el que fa la diarrea. Per això me va telefonar, que va venir a la tele, i ho van dur al Canal Plus, que jo vaig dir que quan podia i teníem herba del camp, nosaltres, per dir-ho, no hi havia comparatives, no hi havia res de sol, però sempre mos ha tirat el gra. No el penso. El penso veuen tres o quatre vegades i amb el gra, si veuen una, serà tot. I és el que s'hi toca. I es se posa més fort i és una diferència grossa. I aquella gent la di discu de tant d'anys si sabien cert que allò anava bé. I la televisió va voler un antic i dos de més models. Els dos més models van fer-se Antòfol Gomil, el president, i en José Ridabets, aquells dos. Van fer, jo vaig haver de fer matar la parella, mascle o femella i mascle. Primer maten la femella, llavors es van matar mascle. Després d'allò, com que tenien la càmera, que ella és molt grossa, és molt mal de tapar la càmera, que havia de ser dins un arbre un poc gros i forrar-la molt, jugar-hi un poc, perquè no era fàcil. Per dir, són esquives. I vaig fer a matar el mascle i femella. Llavors es vaig dir, ara que podria agafar un mascle en ses vagues, a veure com agafes el mascle. Dic, no. Dic, agafarem el mascle en ses vagues. Dic, i agafarem sa femella. I com sa femella, com? I sa femella no ve a fer baralla, no. Sa femella ve a veure-la. Sa femella són xafarderes. Dic, venen a veure com fan sa baralla els dos mascles. Dic, jo aquí faré una menjoa i traré unes rames, posaré una vaga i aquí agafarem sa femella i allà agafarem el mascle. I va anar prou bé, van venir dues femelles, em van agafar una i van agafar el mascle. I jo ho van tenir bé.
2: A Sant Agustí anàvem poc amb els tors. Érem bascans i fura i coses d'aquestes. I anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia. No en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí. Quan va ser homes. No. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, fèiem feina fins que feien els dissabtes i com ara avui, caben molta gent cap a divendres o vespre ja. I llavors es fa feina tot el dia.
0: Dic, vos faré venir un mascle i jo un tros que no hi ha mata, que és net. Faré una monjó, el mascle aquella perdiu i ve tota sola, anarà damunt d'aquell còdol. Jo me tiraré dins aquí, qui és marina. No t'haré cap ram, s'estidor, perquè si t'has un ram em veuen, ja saben qui has anat. No tiraré cap ram, però de bo set sabates, de bo peus, a una vorera que hi ha un puesto que hi ha un rebrollat, li posaré una vaga i agafaré el mascle jo, aquí. I vosaltres ho graveu. Ui, que aniria bé això. Això seria un èxit. Ho intentem tant. No ho intentem, no ho sabrem. El mal de fer nau vius, que són esquives. I ho van fer, va venir, i va venir el vol, va rodar un poc per allà de vora i ells, el munt de còdols que els tenien, i damunt el munt de còdols que els. I era 50 passos un fora d'aigua. Jo li vaig fer amb el reclam, que molts no ho fan perquè no han tingut l'oportunitat d'aprendre-ho. Jo vaig anar amb aquella gent, me necessitava molt i jo hi anava molt perquè fes les coses prou de bé, es veu, i fes les coses bé. I allà volen el cant fosc, per fer aquesta cosa, vol el cant de redoble, de mascle, que sigui fosc, i fer la lloca. I va venir tot d'una com un bolco i el va agafar. I quan ho van tenir agafat, dic, jo ara no puc sortir, heu de sortir vosaltres, i me gravau. I va ser la manera que van comprovar que feien aquestes coses. Dic, i en aquell temps posàvem blat cuit en guany nostre per diots, donàvem blat, donàvem llentrisca, donàvem olivó i a glà, si n'hi havia de glà, però el millor de tot era la mola, però la mola era més bona per nosaltres que no per diots, va. Però dic, la mola i la glà és molt bo, engreixa molt, però no té la força que té la mola. La mola escalfa, la mola si té llum, que pugui menjar, que ella pugui, que tu puguis donar a la mala en el perdigot quan té encens el llum al vespre, que arribes de la feina, en una setmana això, tens el perdigot dalt de tot. I el perdigot per caçador ha d'estar al 100%. Això que agafes un guany, un perdigot polit per Nadal, te'l deixes fer. I aquell perdigot promet. I el provam l'any venidor, el podem fer molt bé. Perquè no té celos que toca. I si el perdigot té celos que toca, no l'escalibra mai. Tu pots esgarrar un tir, te pot passar una cosa o l'altra en les vagues. Però si el perdigot està calent i és un perdigot de bo, no l'esclives.
3: Sí, hi ha torns i vaig, però no gaire, no. Només hi vaig els matins i agafo 4 o 5 torns i per avall. Però el que més que m'agrada és els cants en conills. Ahir va ser el darrer dia que van anar a caçar en conills. Dissabte en vam agafar 9 i ahir en vam agafar 4. En cans, eh? Si no els agafen els cans, no hi ha escopeta, no? Que s'espavilin els cans. En cans, pràcticament, hi he caçat tota la vida. El que passa que ara fa un quants anys, no sé, estava de 15 o so d'anys, que no hi anava a caçar. Però llavors em vaig racionar amb un de ferreries que li diuen en Vicent, de la llenya, i ara anava amb ell. Però com que ell té molt de cotos i té cans molt bons, perquè és la veritat, enguany el van convidar molt a Santa Teresa, de Favàrits, aquí, o de Cavalleria. I era convidat, i ell convidat no pot manar ningú. I em diu, saps que jo tinc un amic de Ciutadella, i cerca un que li faci company, per sempre hi va tot sol. Ai, no, vale. I vaig molt amb aquest de Ciutadella. Ara dissabte hi vaig anar amb ell a Cavalleria i dic, bueno, jo que no tinc que poder venir. I diu, bueno, jo el diré en Nito, un qui té escoto. I li va dir, bueno, bé, que vengui. Però... I ara, quan que ha acabat, ara, el dissabte de Nadal, comença els perdigots i capen els perdigots.
0: S'han acomodat massa, la gent. No vol posar terra, perquè és terra en bruta i és feina. però la perdiu no ha nascut damunt la lambra, ha nascut damunt la terra. I això és la naturalesa. Això és el polit de jo descassar. Que llavors nosaltres allò caçàvem amb escopeta i caçàvem amb vagues, perquè no havien tingut llicències mai. I quan van muntar la fira, en Tofu Gomila, el president, per això és una figura que està molt, ratlla molt bé, i va poder alcançar les llicències que no n'hi havia hagudes mai. I va poder alcançar l'escopeta, la llicència, i n'hi ha, i avui tot el dia, tot els caçadors que veus, és una monada, tothom surt en la sena en la mà, i amb el perdigot en la mà, i el més polit, els altres ho feien. Però els caçadors del vol, en els perdigoters, en aquell temps, ara no, però en aquell temps no m'ho podíem veure, perquè deien una cosa, i jo li feia el contrari. M'ho deien que quan se perdiu, quan arriba Sant Antoni, canvia els celos. I nosaltres m'ho pensam una cosa i és altra. No és el que molts diuen, no és així. El mascle que té la femella seva ja la decanta. I els caçadors del vol d'en vosaltres anau a matar la femella que va tota sola, qui és la que toca es criar. Jo els hi deia, com és que l'any venidor nosaltres anem i matem aquella família. És vera, no és mentida, és vera. Aquella família ve tota sola, allà no hi ha quedat cap perdiu. I l'any que ve hi ha ranxo. Que és aquest misteri? De què ve això?
2: Per venir a vos, que s'han passat com que no n'hi ha hagut, només hi va dues setmanes, hi va tots, i res, no hi anem. Llavors, puestos, com era Vinigaus i Tobuja, i Tornova, i comptaven amb els sorts. Ara, com que ha passat ja, no ens deixen vendre, i res, no. Però llavors sí. Quan van ja a Vinigaus, hi vaig anar perquè ell era el pagès, vineu nou. I vaig anar allà a caçar, i sempre seguir caçant. I fa un quant d'anys, jo, perquè deu fer una cinquantena d'anys, ja, o no?
4: De què?
2: Que tu ara saps per Vinigaus.
4: Fa més.
2: I el primer any que ell hi era, hi vaig anar a caçar, i vaig aquí caçant. Ja havia caçat, perquè quan estava llorat vinyet, jo també vaig caçar. I
0: vaig agafar dos germans, que un és mestre Rafael Guanyalons, qui va ser president o va ser cosa de la fira de la perdiu del Mercadal, i tenia un germà, Antoni, i aquests dos jo els hi vaig dir, dic, bueno, això ho hem d'aclarir. Ja n'hi ha prou de dir mentides. Això ho hem d'aclarir i ho declariu altres. Dos al·lots serios, dos al·lots una monada, caçadors del vol. Ells estaven al lloc a Vinigau Nou. Nosaltres estàvem a Vinicudellet. Diu, i com ho hem de fer? Dic, no passeu cap pena. Diumenge de matí, que no sereu a les cases, tots dos tenien escopeta. Jo vindré en dos perdigots i jo quedaré a les cases i vol tornar a caçar. Jo vaig agafar dos perdigots de Vinicudellot, en don un a cada un, a ells dos. Un va anar a un puesto i un altre va anar a un altre. Un em va matar dues, de perdius d'aquestes tot, que anaven totes soles, en Rafael, i l'Antoni, el germà seu, em va matar una. Pues, s'any venidor, amb així no va haver de m'estar dir res. Van fer una reunió, jo hi vaig venir a Escoltaró, que es queden, i ells van explicar que el que deia major era veritat. Era bo i havia estat tota la vida això. Allà on ja se perdiu qui va tota sola, el viuda, qui la mates així com vols, allà hi ha una parella, però aquella parella no entra en combat amb el perdiu que dus tu, perquè està molt gelós de la família. Jo vaig néixer a Sant Golidor. Sant Golidor van tenir un missatge que era un altre dia, en Llorenç, et sort, i ell era com un mag de sort. Clar, jo m'agradava molt allò, sabia que reclam anava molt bé, ell tenia perdigots molt bons, i els diumenges, perquè llavors anàvem els diumenges, no com avui, que hi van cada dia, ensenyava un ase que tenia mon pare a l'estància aquesta, Sant Golidor, i m'ho anàvem cap a Viniezon. Clar, a Sant Lot sentia si hi havia cantaven perdius o contestaven perdius. I cada vegada que anava a caçar volia que jo hi anés amb ell, i és normal, és corrent. I en aquest temps eren pobres, hi anàvem els diumenges de capvespre, posàvem l'ase ensellat, a sol, bon i baix, carretera no passava cap cotxe, i anava molt tranquil amb això. I jo anava i he fet aquestes coses. Van morir aquests homes, vaig quedar jo amb mon pare, però mon pare no ho era un caçador de com aquests homes, era un home que li agradava anar-hi una vegada i acabat a menjar-los. I jo no, jo allò me va agafar aquella cosa que ells m'emmanaven i allò, no ho sé, m'ha aguantat, que encara no ho he pogut deixar, que quan ho deixaré serà la mort. I aquestes coses, jo me fa molta falta.
3: Però quan vaig anar a Vinigaus, nou, hi havia un home que li deien en Xip Mollet, que era qui feia de guarda del que llavors era molt vell, ja, i va dir que un any no havien tret els filacs. No en va venir cap. Però com en guany, que tot d'una, segons ells, perquè jo almenys no ho vaig provar, segons ells, en guany hi va haver dues setmanes prou tors i de cop i porrasso se'n van anar. I és perquè no hi havia menjar i no podia. I el tort no ve perquè l'agafem, no, ve per menjar.
0: Jo vaig començar feina, que era allò, era el missatge que va posar malalt, i no ho tenia gaire bé. Jo, antes d'acabar l'escola, no tenia 7 anys, ja vaig començar a anar a fer feina a Sant Golidor, a mon pare, ajudar mon pare a pasturar les vaques i anar i aquestes coses. Jo a escola no hi anava mai. Mai. No podia anar aquí o allà, no. Però aquest home era francès. I aquest home, als vespres, a Sant Miquel Nadal, d'en nosaltres, que ara hi som, a Sant Miquel Nadal, ara fa la balada més llarga, feia escola de repàs. Li diuen escola de repàs, però llavors no n'hi havia de repassos. Llavors ell tenia una taula redona, mos posava les cadires allà i me va convidar jo. Va venir allà amb un pare, que venien aquests al·lots i amics de llocs a prop del Mijón i agafava 14 o 15 lots. I el vespre mos feia fer dictat, mos va mostrar un pot de llegir i un pot d'escriure i és el que sabem. I això va ser en Andreuito. No, tu li deien al senyor Andreuito. I ell tenia el tallaret aquest. I... Era com que fos el segon pare meu. Venia i deia que me deixaràs a Magí avui que vespre hem d'anar a caçar jo i ell. I ell era perquè jo tocàs el reclam i ell tenia escopeta. I ho van fer molt en el soc. Però aquells homes van fer que el que ara faig jo, que tot ve, i va acabar en no res, en no porarinar ningú, ni en Ballorans, ni en Andreuito. Però aquells homes me van deixar una cosa plantada dins jo que no ho puc deixar. Sí, ara te'n contaré una cosa que me la va mostrar Llorenç. Hi ha unes tanques, aquí on hi ets invernaderos avui, que li deien les ferreres. Les ferreres eren dues o tres plates de vora l'antigot de Sant Golidor. I ell ho sabia, jo no. I ell me deia, et tenc que mostrar una cosa, però si no hi són, no te la puc mostrar. Però aquí venen a dormir una parella de perdius. Diu, i vull que ho vegis tu. Si un dia venim aquí, nosaltres duem, fem allà dalt, van sembrar les tanques aquelles, i un dia me crida. Diu, avui hi són. I va fer un forat ell un poc, a un portell. Diu, que ets a veus bé? Sí. Que ets a veus totes dues? Sí. Aquell d'allà és el mascle. Diu, aquell és el que t'has de mirar tu. Diu, i sabràs si un dia te demanen una cosa o l'altra, què és que fan les perdius quan tenen els celos molt adelantats. Diu, mira-te'l bé. Diu, si va d'am tot el murmurant. Però ell me deia, vam esperar que fos ben fosc. I ell me deia, el mascle no lleva la vista de damunt la femella, sempre és la femella. Diu, ara li falta en aquest una setmana, no tant, per començar a pondre la femella. Estan molt gelosos. Diu, i quantes tenen els celos aquests així? Diu, és quan ponen. Diu, i quan ponen? Diu, el mascle posa a cantar. Diu, ha perdut la femella i canta, diu, a vegades en la velada, en la lluna, i tot, canten. Diu, i fan una altra cosa que tu no la saps. Jo, clar, jo que allò era vera, era segur. I me diu, molt prest veurem el perdigot que es passeja per aquí damunt. Qui canta, qui canta. El vespre fosquet, o el matí de bona hora, o mitjan dia, diu, i és perquè no saps ni on és. Bueno, i ho vam seguint allò. I ell va anar a posta a vegades allà, per veure-ho.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: fazes, depois não ajeitas-me o olho na ganha.
1: Mira llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: de la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè deia, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no és així.
3: Si per... robam per tot.
2: Exacte. Aquestes tàndards són les de el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern
1: d'en fora. Web
0: és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
3: les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet, però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes tomàtic són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet...
1: A Mercadales diu automàtic.
2: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
3: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar mil cables.
2: És que això em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertot és que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du.
0: O du, exacte.
1: Cada un diu quan vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
3: Que bona. Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà... Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir safanòria, d'acord? En canvi, carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... que la també arriba.
2: La carrota.
0: Carrota. Clar, penseu que Perpinyà...

0: R no la fan com nosaltres, la fan G.
1: Aquesta l'haurien d'adoptar nosaltres.
0: Cagotes.
2: Sí, ja està, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra. No fem batibulls. Però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte maonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment, us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mal. També la geminada no és correcta.
3: Mallo.
0: Mallo amb la geminada,
3: mallo.
0: No.
3: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
2: Motlu.
0: Mot, amb bo final, amb bo final. Mot-lo, mot-lo i mot-yo, d'acord? Wow. Igual que també tenim bat-la amb T-la o T-ella, no? Dues L's.
2: Es bat-la.
0: Es bat-la, tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure bat-la amb T-la o amb dues L's després,
4: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
4: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's, però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada
1: es no balla sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui. Okay.
1: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
1: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's millor.
4: Com més L's,
0: si,
4: més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis.
4: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim, clar, nosaltres de moltes vegades deim pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànara, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
1: Pato Aventures.
0: D'acord?
4: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
4: Pato, Paco.
0: Paco.
2: Pac. Pac.
0: Paco,
2: dimini. El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
4: I xec. I xec.
1: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
4: Des de partir d'ara ets en Paco.
1: En Paco.
4: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès. D'acord? Sí,
4: que influenciables. Jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que sí.
4: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres.
4: I... Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, sí, això jo me la va marcar. Jo
2: quina
0: bella escena. I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa
4: amb... Lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
4: dels molt...
0: infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helenes, I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matís, que no és el mateix, el capvespre que és fosquet.
4: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què compreu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el sí, capvespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, és vesprada, dir... hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: Tema és...
2: Fosquet?
0: quan comença a fer-se fosc. Si
2: I
0: comença
2: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
4: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan busquem 20 hores ja...
2: L'han quan... canviat més passat, eh?
4: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: M'ho la tornin a canviar, veuràs.
4: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
1: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
4: Clar que sí. Barcelona. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
4: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar,
4: bueno, però així,
0: és per coses importants.
4: A veure, si avui dubtant, ara... si dubtant Ànnara, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
3: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren aquestes persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu de l'acadèmia? I com ho viu el públic general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan desidealitzant tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui mos centram en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Yeah.

Acho que...

0: Ay, te lo juro.
1: Oh,

0: ちゃった。
1: I feel like that.

Charmicida, calma la ver, que el més crec a tot l'una. I

Sommerbevæbninger.

0: squats.
1: As bravas já aí, seu fanão.

here.

bisa utuh.

0: estat però trobareu buides meu plat i a la més net i escurat flaca.
1: Com un camel.

0: perquè no tens que rap, perquè has perdut la res.
1: Aquesta lluna.

yolu tutar.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Anthem accés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans com en ruïna parlen d'imperis destruïts per sempre més. Soc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos. Fica-ho, retrobeu-ho.

0: és tu tan mapet de creu i és el que som preciós. Em duixaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Thank you.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

0: Hibridaus, la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com el concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també. Però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, o per contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, qui ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres

0: amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí és on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O és ficció, per així dir-ho?
2: És que potser tota fotografia és un constructe, llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
2: Quins cercles, sí.
1: Ja, ja, ja.
2: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història ho vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Mm. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
0: Mm-hmm. Sí, és interessant. I clar, hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema. Perquè, sobretot, és un problema de la paraula, no?
1: Clar.
0: I aquí entrar a fer una...
1: La categorització de...
0: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però és el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera... I és difícil, no? El que passa és que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors, és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tratar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Però quines han estat les majors complicacions que heu tingut a l'hora de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc que podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors, un edifici catalogat. Llavors, sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb l'Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no. Vull dir, també és una persona bastant imprevisible, a part de la seva gràcia, i trobar el to, no?

0: com volíem explicar la història i amb quins elements podíem jugar, no? Perquè tu pots jugar tant amb com graves, en quina càmera decideixes per gravar, en quina textura, a què li dones veu, que hi entra de drama, que hi entra d'humor, vull dir, no? Com a moltes decisions. També es troba una búsqueda interessant.
1: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La Figuera comença el seu retir espiritual d'hivern. Durant uns mesos farà un retraïment, com una clausura que l'aïlla de les relacions amb els altres. Xucla les essències més interessants de les seves grosses fulles i després les deixa caure. Va creant una estora molt significativa de matèria morta i seca.
2: Època de muda. Capítol 15. Les fulles de la figuera.
1: Aquest canvi sobtat en el paisatge mostra les tiges despullades contra l'horitzó, un element ben característic d'algunes zones de Menorca. Però les fulles, que ara també creen una visual nova amb tota la base coberta, no seran un residu problemàtic. Hi ha una concentració de petits animals que les roseguen i les transformen en matèria orgànica soluble que pot alimentar les arrels. Ben a prop, la mata llentrisca mostra la seva generositat. Tot l'estiu es manté verda i així contrasta els ocres dels camps conreats. Quasi a finals de la temporada seca, quan tothom es mostra esgotat per la manca d'aigua, ella treu nous brots d'un verd encara més tendre i lluent. Després de les pluges, s'omple de butlletes vermelles que prest maduraran i seran milers de dosis d'aliments per als ocells. Petits fruits del bosc que usen la capacitat de dispersió d'aquells que poden volar per posar-se a la seva panxa i ser després dipositats aquí i allà, juntament amb un interessant paquet d'adob orgànic. De les fulles que renova, en fa un substrat molt ric i buscat per la jardineria. El reblaniment de la terra és un senyal per a algunes espècies de formigues, que aprofiten per escampar la seva estirp. Les noves reines surten dotades amb ales. Durant unes hores tindran el privilegi de volar, de veure el món des de dalt. També ho faran els mascles dels formiguers propers. Una vegada aparellada amb tots els mascles possibles, la reina fecundada aterra de nou per fer un dràstic canvi de vida. S'arrenca ella mateixa les ales i grata a la terra flonja per construir un cau. Ja no sortirà mai més d'aquesta foscor. La sement recollida en el vol nupcial li permetrà posar ous durant molts anys. Nodrirà les primeres obreres amb les pròpies reserves fins que n'hi hagi que puguin sortir a buscar nous aliments. Així s'anirà generant una nova colònia. Els mascles moriran després de la còpula i se'ls menjarà qualcú. Si cauen prop del seu formiguer, les obreres que els van criar els trossejaran i seran proteïna per a la societat subterrània. A la natura, el cicle de la matèria es tanca. Són coses que passen aquests dies de tardor. Fàcils d'observar si es té una mica de curiositat. Ho hauria de fer molta gent, especialment aquella que encara no ha entès el problema que provocam els humans quan no tancam el cicle dels residus que generam. Ara hi ha visites organitzades per veure en directe la gestió de l'abocador de Milà, on van a parar tots els fems de Menorca. És una experiència molt recomanable per entendre la necessitat urgent d'un canvi social en relació a les deixalles que cadascú provoca. Una iniciativa que cal promoure per combatre el cunyadisme que es desprèn d'opinions sentides i llegides en relació als sistemes de recollida selectiva porta a porta. Tothom ha de col·laborar per treure la societat de l'adolescència permanent en què algunes persones se situen en temes ambientals. Les fulles que van caient de la figuera ens parlen del pas del temps, dels canvis vitals, i aporten inspiració per decidir-nos a reciclar millor els residus.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: posa bé, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: tot dir. Bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? Es fotut.

0: un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i és cap d'un any, és cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
1: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
1: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
2: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
3: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
1: Bueno, no sopem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
1: No, mai.
3: No. Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
1: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
1: Sí,
3: anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
3: si és
0: jo,
3: per tu,
0: no,
3: aniria
0: no, no,
3: a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
1: Quan s'ho tenia d'aig.
3: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No voleu.
3: Però en el gimnàs...
1: En el gimnàs no.
3: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
1: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'ot, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
1: I que sempre sí, germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro, però clar, també podem emprar
3: hermano, pany. Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company,
3: company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
3: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
2: Ai. Saps què?
1: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
1: No pot dir
0: aquí
1: res.
0: Jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
1: Supremacista.
3: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
1: No m'hagi cap pes.
0: És un pes, exacte.
3: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
1: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
1: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
3: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos? Al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure... Penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a el del Principet, no? Per exemple.
1: Principet,
0: per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es. Vale. D'acord? Asteroide.
1: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
2: Una estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
1: Cronut, hòstia! Que...
2: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut
2: anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
2: Veus com sí?
0: Veus?
1: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. Altre pot de torre de llema. Sí, sí.
2: No sortim d'aquí.
1: Llema tostada, mos queda. Aquest està en blanc, ara.
0: No, però bé.
3: Atenció,
0: no, ara...
3: s'han menjat dues...
1: Encara n'hi queda.
3: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
2: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERMCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el TERMCAT es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
1: Ah, sí?
0: Sí. I per tant...
1: Con Danone.
3: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta
0: és bona.
3: L'has aprendre aquí l'altre dia.
1: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir. Però et vol dir coses.
1: Incorporated.
2: Sí. Tinta.
3: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta.
3: No,
0: però bé,
3: no.
0: Per això el TERMCAT, per exemple, proposa...
3: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
1: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
0: Ciclisme de sala. No, no, no. Spinning que està, és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada?

0: D'acord? Una altra cosa és que vosaltres sí que haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu. Després, en sol de mà, sempre anau pel món i anau dient allò, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament. Aquestes,
1: a veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent. O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que m'ho punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà també ho diuen, o sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar braonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no fèiem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80, ja no existeix, o sí?
2: Ui, jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando.
0: Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
3: Te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, una cinta per cap i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no. Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes, aixeques i baixes.
2: Aquelles que abans són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diu, manbanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? És que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ha costat.
3: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè s'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
3: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat... ho hauríem de canviar, que farem pes per amunt, pes per avall, que no que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: El poliesportiu de Mó, perquè jo som molt maonès, i vaig en el de Mó.
1: Bueno, per n'hi deu va més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: És més barat, digueu.
0: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà a l'entrada i si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. En espanys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si m'aixerren malament, que em facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai ens hem punyat a la vida.
1: No, jo crec
2: gràcies,
1: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que juguin els oients per el que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs. Mm.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessita.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar.
1: Sí. En una hora duis...
2: Mos fa vergonya. Ara,
1: en, que... en una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
3: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Ah. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella.
2: És que t'agrada fer l'or.
1: Tu que és bo, sí?
2: Mira.
1: Ai, mira, ara m'ho fem una volta. Com és bo, l'elefant?

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Sports, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Ràdio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Ràdio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos... Bé, que ho digui ell, ja estic fart...
2: No se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel... És un tot terreno, no? A mi izquierda també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Jo
1: no
0: cal tu ja fa, tu ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho sabem
0: que ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes. El programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Avui, si us sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diríem cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes, és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera, això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. Ja que dic que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades.

Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

cal. Esbadellant sa porta, en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem brevet.

volen secar la pudent o s'arregar de descart. Et sac d'esblat força bé, la cadira d'un descans. Sues que l'ombra, un glop a cabra salada, anar-se voltant secret, fins a baldritxa encantada. Està gros baraneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta has degullit sa bramada. Rodoles macats, sa taula sa taulera, un gut es pla de mar, ocell a sa pagoda.

0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: La terra serà, pagès o no serà.
2: Avui, en el programa Ses Mesurades, volem xerrar de l'agricultura a petita escala, del model de producció local d'aliments, un model en decadència degut a l'abans del tsunami capitalista i globalitzador de les darreres dècades i de la lluita per la supervivència d'aquest ofici. Ens han venut des dels mitjans i les escoles que el model agrícola industrial és necessari per alimentar el món. Un model depenent de productes químics, grans corporacions i extensions, monocultius que destrueixen la biodiversitat i espècies genèticament modificades, amb l'impacte negatiu que sol queda palès que té sobre les societats i el clima. Però s'ha demostrat que aquesta afirmació no és més que una fal·làcia. Avui, al món, un 75% dels aliments són produïts per petites agricultores i agricultors que proveeixen a les comunitats. Sempre ha sigut i segueix sent l'intercanvi i els coneixements locals de savieses, tècniques i llavors que han permès alimentar el món. Però és ben cert que avui, aquí a Menorca, una terra que pertany a aquest món occidental i capitalista, cada cop més desvinculat d'allò que ens sosté, que l'ofici de l'agricultor, es troba en perill d'extinció. El relat dominant el marca que en els darrers anys la tònica ha sigut la d'inundar els pobles d'Aldis, Lidls i Mercadones i buidar el camp de pageses i pagesos, o com a molt trobar-los un lloc de feina en els hotels rurals o a les finques en mans de nous terratinents. Tenim per una banda un model del camp menorquí que fa falta revisar i per l'altra unes amenaces i dificultats que fan molt difícil dur a terme aquest ofici amb certeses avui en dia. Per tant, ens trobem davant d'una realitat on la resistència i supervivència queda en mans d'aquelles i aquells pagesos que segueixen lluitant i apostant per la terra, per la gent i per la cultura i les arrels d'aquí. I per altra banda, de la ciutadania que ha de votar quin model vol, a través del seu consum.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell. Però no va acabar de fer-ho, perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en la presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Xec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa rajoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit, me

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició de Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC, i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Es grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, m'he quedat en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Mariners, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radio Farma Norca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
1: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmanorca.com.
2: Bueno, és d'en Gómez Sindorriera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquesta al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien ses sirenes i ara tenc els cabells blancs.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: cremant la crema.
1: Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure el tot borrós i fosc, no sortir d'aquest...

veiem desnubus passant, un metge aquí terra, fugint de sa guerra. Tancats us imagina, puja soratge de demà. Com aquestes ribes tan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança. Vull recuperar el primer d'octubre, tornar a

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

dos anys que xerràvem, però encara no hi havia anat. I quan us vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix.

tindré dues escanyes de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquells ones i tant disquitxos, les canyes que em faran robar. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. I aquell dia m'ho va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir se n'ha falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: de Jabal Quinto es Castell, passant per Villa Carlos, amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars, i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.
1: Solen dir que és més fàcil destruir un àtom que un prejudici. Bona part de raó hi deu haver quan surten tantes dificultats en el moment de voler contrastar les dades amb les creences. Ficats com estem dins la voràgine del creixement econòmic, acabam acceptant el marc lògic que ens marquen les notícies i la publicitat, encara que després, de tant en tant, comprovem que hi ha moltes coses errades.
2: Època de muda. Capítol 46. Comptar-se les costelles.
1: Que quan una qüestió està enquistada a la ment és una feinada desmuntar-ho, se sap des de fa molt de temps. Era el segle XVI quan un investigador, després d'obrir dotzenes de cossos humans prèviament ajusticiats, es va atrevir a dir que no era cert que als homes els faltés una costella, la que suposadament s'havia emprat per fer neva la primera dona. Li va venir de poc que no la justiciessin a ell.
3: ¿Quieres respuestas?
4: Creo que tengo derecho a ellas.
3: ¿Quieres respuestas?
4: ¡Quiero la verdad!
3: Tú no puedes encajar la verdad.
1: I és que, per pensament, no per precaució, l'Església no deixava abans manipular els cossos humans, sota el suposat perill que les ànimes anessin perdudes per l'eternitat. Sembla que Vesalio, que a més d'anatomista era clarament molt llest, va convèncer les autoritats eclesiàstiques amb la teoria que els ajusticiats estaven tan condemnats a l'infern que no tenien cap possibilitat de sortir-ne. Així va poder comptar les costelles d'aquella pobra gent. Però abans d'això, sempre tothom havia afirmat que al gènere masculí li faltava una costella. Perquè ningú ho havia comprovat o perquè, si qualcú ho havia fet, devia optar per no discutir una hipòtesi tan implantada. Quan tothom ho veu de color blanc, fa de mal dir que tu ho veus negre.
5: Adán, Adán, escúchame, Adán.
6: No quiera calmarme, señora. No estoy chiflado. Estoy como cualquiera en este trance. Tú lo has dicho hoy. Has dicho que cualquier ser es capaz de atacar si se le provoca.
1: Cinc segles després, tenim superat el debat de les costelles, però encara vivim en controvèrsies similars. Les dades publicades mostren que la renda per càpita més alta, comparada amb les altres regions de l'Estat que han tingut les Illes Balears en democràcia, es va assolir a mitjans dels anys 80. De llavors ençà, hem anat baixant posicions al mateix temps, atenció, que triplicàvem el nombre de turistes. Segons aquestes dades, idò, amb una tercera part del volum de turistes que movem ara, ens anava millor econòmicament. Dir això actualment és una heretgia similar al cas de la costella masculina i provoca que alguns invoquin uns dimonis d'altre estil. Però no és l'única dada que ens hauria de fer pensar. A Eivissa hi ha metges que viuen a habitacions del propi hospital perquè no troben cases per llogar a un preu assequible, amb sou de metge. Els policies i els professors protesten perquè n'hi ha que han hagut de dormir dins el vehicle. Els fons voltor compren edificis sencers, desallotgen la gent que hi viu i ho destinen tot a lloguer turístic. Això sí, a Eivissa mou un gran volum econòmic, la qual cosa es transmet públicament com un gran èxit. Aquí a Menorca hi ha institucions públiques que promouen revisions per permetre més creixement turístic, que preparen inversions destinades a poder desbloquejar l'ampliació d'urbanitzacions a la costa, que dissenyen projectes perquè puguin venir creuers més colossals i pantalans perquè hi càpiguen més embarcacions. També s'anuncien com un gran èxit. Però si miram les eines que empra el mercat per atreure tots aquests turistes, no hi trobarem fotografies de grans hotels ni de creixements urbanístics, no hi veurem noves infraestructures per vaixells més grossos, ni les platges atapeïdes de gent. Els anuncis que es fan servir per fer que Menorca sigui atractiva i mostren platges verges, paisatges idíl·lics, poca gent, i mostren un petit llaüt solitari, les sargantanes negres, l'antiga caseta de vorera, les taules megalítiques, la barca vermella, el camí de cavalls, la parella que va en caiac. La disjuntiva entre economia i conservació és completament falsa i interessada. Allò que Menorca ha conservat perquè s'han posat límits és el recurs que el mercat empra, perquè qui s'hi dedica sap que això és el que té valor. El repte és saber mantenir-ho i generar una economia que retorni beneficis clars, no només més volum. Incrementar la bolla econòmica no està servint per una major qualitat de vida. Diuen que els peixos són conscients de l'aigua quan els treuen a l'aire. Hi ha gent que valora les coses quan es perden. Potser ja és hora que ens alliberem de pantalles i titulars enlluernadors, enviem a passejar els dimonis, contem les costelles i apostem per les coses que realment s'ho valen.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els policies.

se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els polítics

0: ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva...

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bones! Açò és Saltrebeu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarrítik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necesser i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltrebeu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Altres?
0: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
1: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
0: No sé ben
1: però
0: què.
1: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: tu tam a pensa creu, és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Límit a parretges, cercles de baralls, direccions canviades, rotondes de cavall i cobert de porqueria, un porc brac!
1: Porc brut! Porc brut! Porc brut!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència, que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixes malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

El Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

blau, a vegades massa blau i alt, inassolible.

Benvinguts, amics, amigues, a un nou espai de Sa Gramola. Ens preparam per fer un camí endavant, una estona junts, una horeta, compartint música, i avui ho farem fixant-nos d'una manera especial amb els pianistes o amb els teclistes, que és en qui dedicarem el programa. Gent que toca el piano, gent que toca teclats, músics de Menorca que li donen les tecles, els blancs i negres. Abans de res, com sempre, anem a repassar la cançó que vam deixar posada d'incògnita en el darrer programa. Anem a escoltar-la una altra vegada.

Aquesta cançó es diu Tot es dia dins ca meva i és una cançó que van fer Samurada Voltios. Samurada Voltios són, són un grup d'amics que de jovenets van formar part del grup Samurada o del grup Voltios, són dos grups diferents, però que són un grup de gent de Ciutadella que, bueno, de joves havien format part d'aquests grups, havien tocat grups que normalment fan música d'hotels, música per fer balls, per organitzar balls, per organitzar festes, això que van tocar molt a hotels, tant un com l'altre. Samurada va tenir una llarga volada perquè van anar fins a Bilbao, van fer algunes temporades tocant per allà, vull dir que van sortir d'aquí de Menorca, i tenien molt bon... eren molt reconeguts. I Voltios va ser també un altre grup. Aquest va ser molt llarg, el seu recorregut, perquè també es va que hi han passat molts components. Era un grup que estava dedicat pràcticament a la música d'hotels. Bé, és igual, sigui com sigui, es cases que després de molts anys, d'haver passat això als anys 70, per aquí damunt 80 inclús, que era quan tocaven ells, dins el 2000 i pico, se tornen a juntar uns quants per muntar el grup Samurada Voltios, que ho van posar tot junt. El títol era Samurada Voltios. Abans no havien gravat res mai, no havien editat res, però així es van ajuntar ja de majors, cadascú havia fet la seva vida, un fa de no sé què, un altre de no sé quantos, un fa feina a un bar, un altre... bueno, jo us podria dir que fan, però és igual. Es cas és que quan acabaven la seva feina s'ajuntaven i s'anaven a fer música per recordar anècdotes, per fer qualque cervesa i recordar aquells vells temps. Llavors es van dedicar a entrar

una música sense problemes, desenfrenada, i que, bueno, donava, no sé, molt bon rotllo. Anem a centrar-nos en matèria. Avui, abans de començar, a vegades me faig una llista de les cançons que podria posar o dels temes que podria tractar, o jo me'l replantejo una mica el programa, no vaig a la improvisada quan t'arranca aquí, no? I me faig un plantejament del que podríem tractar, no? I avui he pensat en el tema dels teclistes o de pianistes. Un dia ja van dedicant als pianos o als pianistes, a les guitarres també, però avui he pensat altra vegada fer, perquè sempre m'ho quedant curts amb això, obrir altra vegada programa pensant en aquest cas amb els teclistes i pianistes. Llavors m'he anat fent una llista de cançons o de músics que podria posar, i la llista és immensa. I dic, és immensa. Per tant, no passarem per tot. El que sí que he fet ha estat que he mirat el que sí que vam tractar a l'altre programa, i d'aquells no en xerrarem. És a dir, alguns músics que van sortir de l'altre programa de Sagramola, avui no en xerrarem, xerrarem d'altres. I anem a posar el primer. Vos pos la cançó i després xerrarem del músic. Ja vos dic que és en Ricard Ramissa, un bon amic i un bon pianista. Anem a escoltar una cançó d'en Ricard Ramissa.

Es diu Tema Prum Blau. És un casset que jo em vaig encarregar de digitalitzar, per meu compte, en cançons d'un grup que es deia Jasmin i que havien arrencat un projecte de fer una obra teatral basada en els colors i ells, els músics, havien de compondre diferents temes sobre diferents colors. Avui hem escoltat els temes sobre un blau. En alguna ocasió crec que ja havíem posat alguna cançó allà. Això és de l'any 86. En Ricard Ramissa, com sabeu, bon pianista, nascut a Lo i que va començar en grups d'hotels i fent ballar a la gent, sobretot per Sant Bou, per allà, i que la seva extensa i llarga carrera com a músic l'ha duit a fer una mica de tot i a participar amb moltíssima gent. L'han vist tocant amb Joana Pons, l'han vist acompanyant en Miquel Mariano, l'han vist no només acompanyant, sinó compongent també temes, amb en Ramon Saura, l'han vist dirigint la banda de música de Ferreries, l'han vist com a director de l'escola de música de Mo, un artista, un crac, a més, molt bona gent. En Ricard Ramissa, havien de posar algun tema seu, avui ha sonat aquest tema per un blau i des d'aquí li enviam una forta abraçada perquè és una de les persones aquestes que sempre quan te'ls coneixes deixen marca. En Ricard Ramissa, anem cap a un altre pianista. Què vos sembla si vos pos un músic mallorquí? Qui vos diré per quin motiu està dins d'aquest llistat? És en Bernat Julià. Bernat Julià és un pianista mallorquí que va fer arranjaments molt simples per cançons populars de ses illes. És un disc on hi ha cançons, són cançons molt curtetes que potser duren, algunes no arriben a un minut, són cançons populars que, com sabeu, les cançons populars estan escrites a una única melodia, no? I ell va fer uns arranjaments senzillets per poder tocar en piano. I llavors hi ha un disc seu que és de on es traurem alguna cançó menorquina, perquè en aquest disc no només hi ha cançons menorquines, sinó també mallorquines, per suposat. El disc es diu Bernat Julià Arrels, 24 obres per piano, sobre el folclore balear. El pianista, en Bernat Julià, és l'arreglista, diguem, que ja ha fet les partitures. El pianista és en Joan Roig, i són mallorquins tots dos, i van fer això, una sèrie d'arranjaments sobre temes populars. N'hi ha alguns que són també populars, són d'aquí de Menorca, i d'altres són de Mallorca, un senyor munt un ruc, Plou i fa sol, són cançons de tota la vida, Cregol treu banya, Monja per força. Us posarem, per exemple, Lila Talilà, si trobau, podíem provar, hi ha 24 temes, vull dir que us posarem Lila Talilà, que és un arranjament molt senzillet sobre una cançó popular menorquina. Així ja veureu que el ventall de cada vegada és més gros, quan feim el programa sempre intentant fer un pot de tot, llavors això no us ho imaginàveu que us posessin de Lila Talilà en un programa de pianos i pianistes, però aquí està, Lila Talilà tocada a piano.

Jo ho heu sentit. Lila Talirà tocada de piano en un disc fet d'això que vos he dit, eh? Bernat Julià, cançons tocades per Joan Roig, cançons populars de ses illes tocades per piano. Anem a posar una cançó. Aquesta cançó l'han posada 40.000 vegades aquí, la cançó com a tal, que se n'oblida del Gendà, però en aquest cas avui estem xerrant de pianos i de teclats. En aquest cas posarem una versió, un arranjament que va fer en Jaume Coll, que és un contrabaixista, en Jaume Coll, que va fer un arranjament per piano i contrabaix, i llavors en aquest cas sentirem aquesta versió ben diferent o ben curiosa d'aquesta melodia famosa que està retocada i reescrita per en Deixar Mercadal. El curiós del cas és que el pianista que sentirem aquí no és ni més ni manco que un dels personatges que estem acostumats a sentir-lo darrere un orgue, que és en Tomé Olives. En Tomé Olives és qui toca el piano, en aquest cas, per aquesta versió tan curiosa de Se n'oblida del Gendà. En tots vosaltres, en Tomé Olives i en Jaume Coll.

una versió que segur que no havíeu sentit i que, bueno, bé, les cançons que posam aquí els agafam de les rareses, curiositats i coses que difícilment sentireu una altra emissora de ràdio que no sigui aquesta d'Esfar Cultural. Música d'arrel, música menorquina i música virada des de diferents punts de vista i de diferents angles. Anem amb una pianista, perquè jo li dic pianista perquè ho és, ella té la carrera de piano, que és na Ruth Florit, que na Ruth Florit és professora també de cant i professora de música, però a ella li agrada molt, sobretot li agrada molt cantar, forma part de diferents formacions i sempre dona prioritat en el cantar, però ella toca molt bé el piano, és molt bona pianista i és compositora, és a dir, moltes vegades ella m'explicava que li agrada seure al piano i escriure coses, no fer música pròpia, compondre, que llavors no ho toca en directe perquè ella no s'ha dedicat, no és una pianista que faci concerts, tal i qual, però va fer un disc, va gravar un disc on alguns companys i amics seus li van ajudar. Va ser arrel d'un directe que van fer, entre ells en Marco Mezquida, el pianista, o en Suso González, que va ser per a seva una temporada durant un bon temps, i bueno, altres músics com en Mascaró, amb el violí, na Míriam, amb el violoncel. Bé, llavors anem a posar una cançó escrita, feta, de na Ruth Florit, i que va editar en aquest CD, me sembla que era el 2020, que es diu Bàrbara Nit CD, i on hi ha temes tan polits com aquest que és Sant Serení, que és un tema compost seu, de na Ruth. Sant Serení,

Fantàstic aquest son serení. Fantàstic aquesta cançó, aquest tema, aquest temasso escrit per Narut Florit i que hem escoltat aquí en aquest programa dedicat a pianistes i teclistes. Si jo vos digués bé, el nom de Toni Ocaña, supos que molts el coneixeu. Molts el coneixeu, i si no, l'hauríeu de conèixer. Ell es viu a Ciutadella de tota la vida, a Ciutadellanc, i ha fet, és el teclista de cançons com aquestes que vos posa ara just un segon.

ell és Antonio Caña, que ha dedicat moltíssimes hores a posar-se darrere les tecles, ha participat en moltíssims de grups, infinitat de grups, ha tocat en grups, balls, ha fet... I és, bueno, és un músic d'allò que està darrere i que no passa mai a ser protagonista. En aquest cas, la cançó que m'ho serveix de sintonia i que estic molt agraït a ells, és un grup que es diu Hora Punta, un grup que es va formar dins els anys a finals dels 80 i que fan música rock, era un grup de rock, i hi havia aquesta cançó amb aquesta introducció que és la que jo estic abusant per posar-vos cada dia quan comença i quan acaba aquest programa. Antonio Caña, a part de això, bueno, el podríem incloure dins moltíssims grups, dins molts projectes, amb el Fil de Ferro, també tocava ell els teclats. S'ha juntat moltes vegades amb en Pau Pons, guitarrista de Ciutadella, un excel·lent guitarrista i bon amic també. Moltes vegades s'han ajuntat ells i han fet diferents projectes. Us posarem un tema d'un projecte que es diu Meridian Project, que també va participar, per cert, Neva Pons, cantant. Us posem un tema que es diu Moon, que és una cançó, un tema que va fer Antonio Caña, perquè precisament és d'ell des que estem xerrant. Antonio Caña també el trobaríem a molts de discos on va fer música electrònica, música per discoteques, ha fet de tot, és un crac. A part de això també van jamons, vull dir que un 10. Anem a escoltar, però, un tema del Meridian Project, un disco espectacular, i aquesta cançó que es diu Moon, Lluna, d'Antonio Caña, junt amb el guitarrista en Pau Pons.

quins dos personatges, en Pau Pons, en Segui Terra i en Toni Oganya amb Esteclats, amb aquest tema d'aquest grup Meridian Project que van llançar, que van dirigir, diguem, ells dos. Si xerram de teclats, si xerram de pianistes, hem de xerrar, per suposat, sempre d'algun pianista clàssic, perquè aquí en tenim de molt bons, i en aquesta ocasió anem a posar una peça clàssica d'un dels millors pianistes que actualment hi ha a Menorca, que és en Kiev Portella. En Kiev Portella, Maunes, fa feina per la part de Catalunya, a Tarragona, i professor de piano i excel·lent concertista, i a la vegada concertista també està fent moltes conferències explicant i sempre xerrant sobre música, sempre xerrant sobre pianos i pianistes. Si teniu ocasió d'assistir a algun concert, alguna xerrada d'en Kiev, no vos la perdeu, perquè en Kiev és d'aquells que tracta les coses com s'han de tractar, en explicant tot el detall i explicant tot el contingut complex de la música, i és un que la viu amb molta intensitat i que per suposat no podria faltar aquí. Anem a posar un fragment de la pavana per a una infanta difunta, que com sabeu és una obra de Maurice Ravel. És una obra que la va escriure l'any 1899, quan encara estudiava composició en el Conservatori de París, i la va escriure per piano, però més endavant, uns 9 o 10 anys més tard, ell mateix va publicar una versió per orquestra. No? Una pavana és una dansa cortesana, diríem, de 2x4 o de 4x4, que es va posar molt de moda en els temps del Renaixement, i que jo crec que el que li ha la gent, quan sense paraula pavana, normalment sempre va cap en aquesta obra d'en Ravel, que és Pavana per una infanta difunta, i que en Kiev Portella la va gravar en aquest disc, i anem a escoltar-la un fragment.

Fantàstica aquesta interpretació d'en Kiev Portella d'aquest primer moviment de sa pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. Bé, ja veus que ho dic sempre i que estem navegant per diferents aigües i tocant un poc tots els estils que puguem. Sempre amb un únic lligam que té relació tot amb Menorca. Anem a posar un altre pianista que no té res gravat, bueno, sí, té un disco gravat en solitari, en temes propis, i és, me refereixo a en Xanti Gordi. En Xanti és teclista, és pianista de tota la vida, ha acompanyat a gent com en Crit Juanico, moltes temporades el va acompanyar, ha format part de moltes formacions, ha gravat discos amb molta gent, és el responsable, impulsor de tots els concerts que han fet sobre Pink Floyd aquí, aquests darrers anys, també els que van fer a Genesis. I en un moment donat van gravar un disc que es diu Just Do It, i on ell, a més de tocar els teclats, també cantava. En aquest cas anem a posar una cançó que es diu Cry Me a River, on ell fa so, toca els teclats, és més bé un piano elèctric, un sintetitzador, el que toca, i canta. D'aquesta manera no només sentim la seva veu, sinó que també apreciem l'habilitat que té amb els dits.

Shanti Gordy, l'hem escoltat aquí tocant aquest piano elèctric i cantant aquest tema, Cry Me a River, amb aquest grup que és d'en Just Do It, que era un ranxo d'amics que van gravar bàsicament estàndards de jazz. En Sergi Martín era el guitarrista, en Jesús Vázquez era el bateria i en Nito Llorenç el contrabaix. En Shanti Gordy, per suposat, amb el Hammond i amb el piano en alguna ocasió. Bé, fins aquí hem tingut per anar posant dins, dins aquest programa pianistes i teclistes que, bueno, que tenen vincle amb Menorca, que són menorquins, la seva gran majoria, o que, sí, o que si no són menorquins, el manco, com en Bernat Julià, que aquí no és menorquí, és mallorquí, però sí que interpretava temes d'aquí populars de Menorca. Bé, músics, com feien sempre, relacionada amb Menorca. Ja no mos queda temps per res més que per deixar-vos una altra cançó d'aquestes sorpreses i per si qualcú la coneix. Vos diré el títol de la cançó i vos deixo que penseu abans qui deu ser el compositor o qui deu ser els intèrprets d'aquest disc. La cançó es diu Camí de Cavalls, per tant, ja està clar que de qualque manera té un vincle directe a Menorca. Amics, moltes gràcies per haver-me acompanyat. Ja sabeu que és un plaer fer aquestes estones precioses amb vosaltres, on jo tinc la llibertat plena d'agafar discos d'aquí, discos d'allà, i agafar i treure i posar-vos un poc el que me passa pel cap, però sempre amb ganes de compartir-ho, de que la gent ho conegui, que la gent també ho estimi, i sabeu un poc les coses que es fan, que s'han anat fent de música aquí a Menorca. Bé, vos deixo amb aquest Camí de Cavalls, ben polit aquest Camí de Cavalls, i res més. Ja sabeu que per nosaltres ha estat un plaer i que vos desig molta sort, molta felicitat, i ja ho sabeu, la música ajuda. Hala, adeu.

0: hibridau la fotografia documental amb l'art. Volia saber també com aquesta visió més artística del documental i els límits del documental, com la concebeu vosaltres com a artistes personalment?
1: La pregunta
2: del millón. És una molt bona pregunta i és complexa de respondre així ràpid o breu. Per això també tot el diàleg, no? Vull dir, per això mos donem una hora, jo crec, per entrar dins tot aquest tema en profunditat, i una hora penso que se mos quedarà curta també, però com ho fem? Hi ha diferents maneres, diferents estratègies, no? Però el que sí que te n'adones és que el discurs canònic, històric o de on venim acaba sent limitat, no? I avui en dia, o per posar-ho, contextualitzar-ho a nivell contemporani, no? Un món on tothom està fent imatges, tothom està produint fotografies, aquí ens dediquem a la fotografia, el que fem és cercar noves maneres, noves formes de desenvolupar el mitjà, no? I llavors és, aquí és on entrem amb aquestes hibridacions que parlem amb el món de l'art, no? Jo sempre faig a modo de broma, però no és cap broma, de que dintre del món de l'art s'entén que hi ha artistes que utilitzen la fotografia. Pues jo penso que nosaltres som fotografies que utilitzem a l'art, no? Sí. Som fotògrafs que utilitzem, fotògraf, que utilitzem l'art, no? Llavors és això, l'experiència creativa, dur-la més enllà, no quedar-nos amb un llenguatge o amb unes formes de fer fotografia que d'alguna manera, en el nostre parer, crec que per tots dos, han quedat d'alguna manera obsoletes, no? O sigui, el llenguatge evoluciona, la forma de parlar, per fer un símil, evoluciona, la forma de desenvolupar la fotografia també evoluciona, i això és aquí on nosaltres investigam, on nosaltres anem cercant noves maneres d'estirar el mitjà o de portar noves maneres de fer.
1: Però potser la pregunta està una mica fora de lloc, però hi ha alguna red flag o alguna línia vermella que quan es creua ja la fotografia deixa de ser documental i passa a ser art? O ficció, per així dir-ho.
3: És que potser tota fotografia és un constructe. Llavors el documental és tan sols un estil. I això ja ho va dir Olivier Lugon en el seu dia, no? Però sembla que no ha arribat a segons quins, no?
1: A la consciència.
3: Quins cercles, sí.
1: Ja.
3: Llavors, si tot és un constructe, no hi ha red flags, no? I el que no és pertinent potser són aquestes categories estanques. Cada projecte vol ser explicat d'una determinada manera. Si tu no cedeixes per aquestes red flags, estàs castrant el projecte. Jo tinc, per exemple, projectes que són tan sols fotografies meves i altres que no hi ha una sola fotografia meva. Per què? Perquè jo ho he decidit, no, perquè la història vols explicar d'aquesta manera. Necessito una foto teva, Lourdes, no la necessito. Una mica així. I bueno, crec que amb el Toni coincidim amb això, de posar-nos al servei de les històries que volem explicar.
2: Sí, és interessant, i clar, hauríem de definir què vol dir documental, què vol dir art, i llavors aquí entrem en un tema, perquè sobretot és un problema de la paraula, no? I aquí entra a fer una...
1: La categorització de...
2: Clar, una relació entre el que expliques amb paraules i el que expliques amb imatges, no? O sigui, la paraula és limitada i les paraules per cadascú signifiquen una cosa, no? Igual les imatges també, però el que deia la Lourdes, no? Quan generes compartiments estancs, quan poses una sèrie de normes que no se poden moure o trencar, llavors és aquí ja estàs constrenyint d'alguna manera i és difícil, no? El que passa que a mi hi ha una definició que m'agrada molt, que documental és allò que s'aferra a la vida i que ens ajuda a entendre la vida, no? Llavors és a partir d'aquí, qualsevol cosa se pot tractar documental, però a mi aquesta base o aquesta línia base me sembla interessant, no? Els projectes que jo me mouen, els projectes que m'agrada fer i m'agrada, bueno, pues estudiar i veure, són aquells que passen per aquí, no? Que t'expliquen alguna cosa, que te fan veure la vida, te fan veure el món d'una manera determinada. I llavors això per jo entra dintre el documental.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Pere, quines han estat les majors complicacions que heu tingut a l'hora de rodar?
1: Les he de pensar. Mem, hi ha una complicació que és més com a econòmica, saps? Trobar la finançació per fer la pel·lícula, que vam estar 2 anys per trobar-la, i no és una pel·lícula que se fes amb tot el finançament que s'havia previst, exacte. Després, també trobar un poc que podíem esperar dels personatges, però sobretot en Andrés. No? En Andrés també era un repte, és un senyor que ja està una part de la seva vida, bueno, està retirat com a artista. En Andrés Ferrer és el mític mestre de cerimònies de Café Teatro Salón, que en els 83 va... No sé si ara és el 80, crec que és el 80, va heredar el lloguer del bar de son pare tenia el Café Salón llogat, i allà va convertir en un bar de transformisme, un cafè-teatre. La particularitat que tenia aquest bar és que hi havia un teatre enterrat o amagat datat al 1875. Llavors estem parlant d'un teatre del segle XIX. Llavors un edifici catalogat. Llavors sí, jo crec que també un dels reptes va ser treballar amb Andrés Ferrer, veure fins a quina part se podia implicar, quina no.

0: Esto va a ser una búsqueda interesante.
1: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
3: La tempestat no pot frenar una ment curiosa, ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa, la mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins al darrer dia de febrer. Aquest calendari comprèn mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en l'inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus, poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

En aquest capítol hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins d'aquest iglú d'Antònia Font.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Mentre la unitat mòbil de Ràdio Far es dirigeix cap al lloc on gravarem l'episodi d'avui, em rebé un déjà vu. Fa uns anys, més ben dit, unes dècades, Jaume Peiró presentava, a TV3, un programa anomenat La Casa dels Famosos, en què mostrava on vivien els protagonistes de l'actualitat del seu moment. Desconec si va dedicar alguna emissió a qualque escriptor. Gràcies a lectures retrobades, he conegut una gran diversitat d'espais relacionats amb la creació literària que he intentat aproximar als oients a través de la paraula. Les tipologies i les ubicacions han estat molt diverses. Avui és la primera vegada que ens traslladam a la urbanització de Son Vitamina, en el terme municipal de Alaior. Hi viuen unes 150 persones, en cases unifamiliars. La distància que hi ha entre elles em fa dubtar de si es tracta d'un nucli de població o d'una zona d'habitatges disseminats. El matís és terminològic i, pel que ens importa, ben banal. Som al camp, per dir-ho d'alguna manera. Des de la finestra del lloc on escriu la nostra convidada, es veu una extensió gens més preable de paisatge rural, de màquia mediterrània i algun camp de conreu. Fins i tot es veu la mà. Jo, personalment, si visqués, seria incapaç de concentrar-me en la feina i em passaria el temps badant. En haver acabat l'entrevista, al carrer, els darrers rajos d'una posta de sol memorable, d'aquelles que romanen amagades als salfistes, retallaran a l'horitzó el perfil muntanyós de Mallorca. Em sentiré, llavors, més que no pas una versió maldestra d'un Jaume Peiró qualsevol, un privilegiat per haver pogut passar una estona molt agradable i profitosa al lloc on escriu, des de fa gairebé 3 dècades, Carme Cloquells, Tudurí.

0: Bon dia, Carme. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bon dia, Isma. Moltes gràcies per venir a casa. Ets molt ben rebut. Aquest espai on ets ara és l'espai que normalment he emprat des que vam venir aquí fa 26 anys, just quan tenia els fills petits, 5 i 3, i esperava el tercer. I vam tenir aquest espai que compartim, però en realitat tampoc és que l'emprés molt, perquè jo solia estar baix, en el menjador, sobretot tota l'etapa escolar, que estàs amb els fills. I moltes de ses relats que vaig fer els havia començat ja en el pis que vivíem abans, l'any 94, que va ser l'any que va néixer el primer fill. I passa una cosa molt curiosa, que sí que l'he estudiat un poc, que és, no passa a totes les dones, passa especialment a les dones que ja tenen certes inclinacions creatives, que la maternitat genera uns canvis estructurals, no? Cerebrals. I fa que floresqui tota aquesta part creativa. I va ser el moment que sí que, mira, me va donar per treure tot el que duia, no? Vaig començar a escriure allà, tot i que sempre he fet paperets i tot, després ho passava a net quan tenia el meu temps. Però, bueno, aquest és actualment l'espai on escric.
0: I aquest llibre, alguns relats al Manco, van començar a ser escrits a una ubicació diferent.
1: Sí.
0: Es van acabar aquí.
1: Exacte.
0: I aquest espai, d'alguna manera, va influir en com van acabar sent aquests textos?
1: No ho sé ben bé, perquè, clar, són uns relats escrits en molt de temps, perquè és poc temps que tenia. Bàsicament, el mes d'estiu aquell que quedava que te recuperaves un poc i trobaves el teu jo interior i creatiu. I sí que els vaig anar refent molt i possiblement, potser sí que aquesta calma i aquest benestar de que saps que és que teva sí que va ajudar a donar l'acabada final, no? De revisar i dir, vinga, ja està, ara els adon per acabats. Potser sí. I alguns sí que els vaig començar aquí, d'aquests relats. Mentre començava a llegir unes línies de la novel·la, vaig alçar els ulls i la vaig veure, apropant-se cap a mi. Tota ella anava vestida de color morat fosc, amb un folar de gasa negra al coll i un barret de vellut, també negre. Portava un ca, un petit espaniel. Jo era a Barcelona i estava asseguda en una cafeteria que m'agradava molt i de la qual guardava bons records. No tenia ganes de fer res ni d'anar a cap lloc en especial, simplement volia deixar que la nostàlgia m'embriagués. Abans de dir-me res, vaig veure el seu llarg dit índex que assenyalava el llibre que jo tenia a les mans. Perdona si t'he molestat. He vist que llegeixes Virginia Woolf. Després d'haver pronunciat aquestes paraules, vaig esperar un aclariment o la continuació d'aquella observació. Però, per uns instants, totes dues van restar en silenci, fins que ella continuà amb un to de veu quasi imperceptible. Puc asseure'm un moment? La vaig convidar a fer-ho, a la vegada que li demanava si volia prendre un cafè. Va treure de la seva bosseta un portacigarretes d'alpaca i va encendre una cigarreta. Crec que t'he d'explicar el motiu pel qual m'he acostat a tu.

Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Carme Cloquells Tudurí, la nostra convidada d'avui, va néixer a Mont el 1963. És psicòloga, professionalment jubilada, escriptora i activista cultural. Pel que fa a aquest darrer àmbit, a més de participar en nombrosos actes literaris, fins i tot de caràcter multidisciplinari, de dirigir grups i tallers de lectura, cal destacar les seves col·laboracions a l'Ateneu de Mont, on va ser vocal de la secció de literatura entre el 2009 i 2017, i en la biblioteca pública d'aquesta mateixa ciutat. Per exemple, comentant no fa gaire, per al Club de Lectura d'Adultesa d'aquesta institució, la senyora Dalloway, de Virginia Woolf. És una, a més, de les ocasions en què ha mostrat la seva passió per la literatura anglosaxona, protagonista destacada del seu blog personal, que fins i tot ha traduït, he d'agrair-li personalment la descoberta de Kate Tempest gràcies a una activitat amb motiu del Dia Internacional de la Traducció, en què va llegir-ne alguns versos, a més d'explicar-ne el procés de dur-los a la llengua catalana. L'obra literària de creació de Carme Cloquells es mena, sobretot, a la poesia. I pertanyen als tres darrers títols que ha publicat. Els Infants Transparents, publicat per la barcelonina La Busca el 2007, editorial en què també va aparèixer cinc anys després, el 2012, el recull Mecanisme Silenciós, i finalment, el 2021, va publicar, de la mà de Stomberg,

0: Sintonitzar l'episodi de Lectures Retrobades que esteu escoltant, Els fantasmes de Bloomsbury. També per la Busca Edicions, un petit fragment del qual, l'inici de la narració de títol homònim que enceta el volum, ho hem escoltat, llegit fa un moment, en veu de l'autora. Què en pensa, Carme Cloquells, d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mou, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia la Catherine Mansfield, que adora els seus relats, Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, Edith Wharton, dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafart, que tenia un volum que m'agrada molt. I bé, la valoració, supos que l'han de fer més els lectors, no? Jo vaig estar contenta d'aquest llibre, no? Perquè va ser això, no? És aquesta primera obra que treus al carrer. Tot i que va ser, sí, difícil, evidentment, la publicació.
0: Parlem-ne.
1: Sí.
0: Els fantasmes de Bloomsbury, ara ho torna a començar. Parlem-ne. Els fantasmes de Bloomsbury és un recull format per 11 relats. L'origen dels textos és divers. Van ser escrits en el període més o manco d'una dècada i inicialment no van ser escrits pensant a ajuntar-los en un únic volum. No, és així, no?
1: És així, sí, exacte.
0: I com va néixer la possibilitat de publicar?
1: Clar, jo anava fent aquests com exercicis literaris i escrivint aquests relats que m'ho passava molt bé i m'emplenava molt, no? Era una necessitat quasi vital. I quan vaig tenir un nombre suficient de relats, això, vaig pensar, vinga, volia provar de publicar, tot i que era conscient que partia de zero, perquè, clar, que te publiquin una persona totalment desconeguda, que, a més, relat, perquè sí que vaig enviar algunes editorials catalanes i algunes se van interessar, com Barca Nova, però me demanaven una novel·la. Me'ls agrada molt, però tens una novel·la? Jo no tenia cap novel·la, tenia aquells relats i ja està. I bé, i finalment, clar, quan a vegades desisteixes quasi, però jo som una dada molt persistent. Finalment, a La Busca, que està... La duen una parella, n'Antoni Adell i na Maria Lluïsa Pazos, que també eren escriptors i publicaven, se van interessar i me van oferir aquesta possibilitat de publicar. Clar, els hi vaig estar molt agraïda. Era una petita editorial que tenia com uns 200 volums, també publicaven alguns premis, i sí, vaig estar molt contenta de publicar amb ells.
0: A més, a veure, tot i que aquests relats no van ser pensats per anar junts, després quan van junts formen un tot molt coherent, molt cohesionat. També no deixa de ser interessant el moment que s'ajunten, que prenen una nova dimensió com a conjunt, però aquest conjunt és molt, molt coherent.
1: Sí, això ho vaig saber posteriorment. Sí, me vaig

0: donar compte quan els vaig juntar i pensava això, no? Quin és l'espil conductor? I clar, i això me vaig adonar, vaig dir, ostres, té un fil conductor molt clar. Bueno, clar, estan escrits per jo i, evidentment, clar, jo som l'autora d'ells i havien passat anys entre ells, però sí que hi ha una coherència, sí, és cert.
1: El títol del recull, crec, apunta dos aspectes i, d'una banda, hi ha aquest fantasma, entre cometes, que en seria el fil conductor. Però, d'alguna manera, hauríem de matisar, quan parlem de fantasma, n'apareixen a tots els textos. Però, bueno, aquí potser seria interessant recordar que Blanca Lozano, a un treball de final de grau que va fer, justament en què, entre d'altres, va analitzar aquest llibre, ella parla de monstres, fantasma, monstre, tu mateix al treball cites Lacan per referir-te als fantasmes i literalment, parles d'una manera de ser del subjecte respecte de l'altre, el fantasma li procura al subjecte una significació absoluta, és a dir, que tant el passat com el present com el futur està modelat i modelat per la funció del fantasma. El fantasma proporciona una certesa allà on hi ha absència de saber. És aquesta un poc la temàtica del llibre, aquest element cohesionador. I també, en algun moment, crec que és a la contracoberta, ratlles també dels teus fantasmes. Com ho vehicules tot plegat?
0: Sí. A veure, també en aquella època... Jo també estava molt interessada en el Lacan. Sí que havia format part també d'un grup que era com a d'investigació, més de la vessant psicoanalítica. Però m'interessava més que res la part més filosòfica d'aquestes teories. I també en el meu interès en la psicologia infantil també m'interessava molt tots aquests aspectes, no? Sobretot el que és el concepte del buit, aquest buit que tenim, que és tan difícil d'emplenar, no? I de satisfer. Clar, aquests fantasmes sí que actuen, o bueno, són aquests vehicles, no? Que tu, a través dels teus personatges, de llocs, espais, accions, objectes, doncs, allà sí que pots treballar que són aquestes estructures no inconscients, que són càrregues, no?, que duim i cadascú té, supos, no?, un poc els seus fantasmes personals aquests, no? I a través de l'escriptura sí que me va interessar molt explorar aquests personatges que vaig anar construint, que a part que, clar, també eren fantasmes meus, no? I vaig anar treballant-los d'una manera que potser jo no sabia que ho feia en això, no? Però me va sortir així, treballant per posar tots aquests aspectes, no? Per donar-los profunditat en aquests personatges. I també un pot de misteri, evidentment. I bé, penso que en la Blanca sí que me vaig quedar molt sorpresa, perquè vaig dir, és que ella... ha descrit aspectes que ni jo mateixa era conscient que havia posat així en aquests relats.
1: En Carles Minuchin explicava que, de fet, qui completa la lectura i també és autor, en certa manera, és qui llegeix.
0: Exacte.
1: I, clar, en aquest cas, en Blanca,
0: sí,
1: amb tot el seu bagatge teòric, fa una lectura...
0: Sí.
1: Qui a vegades fins i tot això pot acabar sorprenent a qui ha escrit, a l'autor.
0: Sí, perquè els fantasmes, en realitat, també no només hi ha els teus personals com a autor o escriptor, després hi ha els que tu transmets en els teus personatges i després hi ha els propis del lector, no? Hi ha aquest conjunt allà, no?, que s'entreteixeixen uns amb els altres. Vull dir, clar, no sap... Penso que dona riquesa.
1: Sí, sobretot si pot haver aquest retorn per part de públic lector.
0: I tant que sí.
1: Que ho enriqueix, evidentment, tot.
0: Sí, tant. Això sí que dona una dimensió molt més gran, no? Sí, és cert.
1: El segon element del títol, diria, apunta a la influència de la literatura anglosaxona. En algunes narracions del llibre són explícites i evidents les referències al grup de Bloomsbury. Que aparegui Ofèlia, tot és un personatge que té un origen en Hamlet de Shakespeare, crec que era un personatge també que va agradar molt a final de segle XIX, els prerrafaelites que la tenien... Bueno, és protagonista d'un quadre molt famós.
0: I tant.
1: Que autores com Virginia Woolf et proporcionen la manera o t'ajuden a trobar la manera de tractar la temàtica del llibre? O, fent una pregunta encara un poc més ampla, quin pes té tot aquest bagatge a l'hora d'escriure i de manera més concreta a l'hora d'escriure aquest llibre?
0: Val. Virginia Woolf, evidentment, sí, la vaig descobrir, com he dit altres programes, i això la vaig descobrir jove, jove no tant, tenia 20 anys, així, i me va impactar moltíssim la seva literatura, el seu projecte estètic. No sé, sí, me va impactar i me va marcar, ja, perquè després ja, clar, veus què és aquesta literatura tan diferent a el que havia llegit. I, clar, suposo que com a autors, tot el que hem llegit va formant un pòsit, no? I va allà formant un sediment que, encara que tu no siguis del tot conscient, quan escrius, clar, són producte, no? Les nostres creacions de tot el que hem begut i tot el que hem experimentat. Virginia Woolf és inimitable, vull dir, penses, clar, és única, no tens cap pretensió d'imitar ni de fer res igual. El que passa és que sí que saps que t'agrada allò, no? Que t'agrada aquella literatura, que t'agrada com escriu, que t'agraden els símbols, les imatges que empra, que t'arriba. I clar, sí que me va marcar, evidentment. I per això, sí, sí, sempre surt. D'una manera o l'altra, sí, forma part del meu bagatge.
1: Aquest joc metaliterari en la literatura anglosaxona és evident. De fet, a vegades surten noms i cognoms molt, molt, molt, molt clars.
0: Sí.
1: Ara bé, també hi ha la presència en algun relat al manco de la mitologia grega. Calipso, Penèlope, Ulisses, per exemple, també hi són, sí. Són explícits. I...
0: Exacte.
1: Segurament, evidentment hi ha un interès per aquesta mitologia grega.
0: Sí.
1: També m'imagino que ajuda a tractar alguna temàtica concreta en algun relat. Què t'interessa d'aquesta mitologia?
0: Sí, els mites grecs m'han interessat de sempre. Quan anava a assistir, vaig estudiar grec. Vull dir que ja t'ho fan dir que era algo que ja m'atreia molt. I de petita me'n record que vaig quedar molt copsada la primera vegada que vaig veure una representació així bastant per infants de l'Odissea. I després ho representava amb els meus germans. Feia, no sé, el típic, no?, de ses que fas teatre i representava... Els mites grecs, clar, són una font, clar, formen part de la nostra bagatge cultural, de la nostra cultura occidental, són universals, evoquen immediatament, és que tampoc importa, no?, que empris moltes paraules, quan empres un dels personatges, ja immediatament ja t'evoca a algú. I en el relat, sobretot, retorno a Ogígia, que sí que vaig emprar a Calipso i a Ulis, era algo que... és que el relat m'ho demanava, perquè és que, a més, és això, no?, que sobretot si també estàs a una illa com Menorca, allà a la mà no pots evitar que tota aquesta part cultural, de temes universals, a més, són normalment tots els personatges són molt clars, no? Vull dir, són el que són, no estan embuats, vull dir, representen grans temes, no? Grans emocions, i sí, penso que tant els hi ha emprats a poesia també, els hi ha emprats i en els relats, alguns que no tinc, que tenc inèdits, sí, és... Sí, no pots fer de menys.
1: Formen part d'aquest bagatge.
0: Sí, eh? Sí, sí, sí, sí, és indubtable.

0: lector que s'endinsi en els relats dels fantasmes de Bloomsbury es trobarà amb algunes peces en què el substrat històric, fins i tot anglès, bàsicament la dominació britànica de l'illa, per exemple, amb la història de Charles Geraint, no sé si es pronuncia exactament així, que és aquest jove misteriós, bueno, jove i misteriós soldat helvètic, un personatge històric, realment, que va morir a Menorca en el setge a què el duc de Crillon sotmeté el castell a Sant Felip. Però també hi ha alguna referència a la migració menorquina a Algèria, amb aquest descendent, a més, del baró de Vialar, que va ser fundador, crec que era el 1853, de Fort de Ló.
1: Sí.
0: Quina importància, aquests serien dos exemples de substrat històric, però quina importància dones al context històric a l'hora d'elaborar els teus relats?
1: Té molta importància, evidentment, perquè crees uns personatges que no estan allà en es buit. Són uns personatges que estan a un context perquè tu els puguis també entendre i puguis treballar-los en un context social, cultural, polític, que no és el nostre. I clar, si vols crear una història sobre aquest personatge en el seu moment històric que va viure, clar, això li dona veracitat. I després ho vas... Normalment faig recerca, que m'encanta, això de fer recerca i anar... A vegades fas... Per el que queda relat, has fet moltíssima de recerca i has omplert moltes fues, no? Per el que després te queda, realment que empris a l'hora de fer relat. Però sí que és aquesta interacció, no?, dels humans, de les persones, amb el moment, el context que els ha tocat viure i de les motivacions i bueno, d'aquella... el que li passi, no?, en aquell moment. En el relat del G sí que vaig mesclar relats que m'havien contat de la meva família, familiars, amb altres que són un poc de ficció, no? Sí que després vas mesclant un poc una cosa amb l'altra. Però altres no són... Bueno, altres sí que són com en Charles Garin, que sí que era... És personatges històrics, reals, que després els aficiones.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, hauria pogut ser així. Ja m'agrada imaginar-me així, no? Sí.
0: Podria haver estat
1: així. Mm-hmm. I altres que m'els inventats de vell nou, com una Caterina, d'un conte d'hivern, són inventats, no? No van existir. Podia haver existit.
0: Això sí. Aquí hi ha la versemblança.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: L'illa no sempre és l'escenari o l'escenari en què transcorren les narracions dels fantasmes de Bloomsbury. Ara bé, quan hi apareix, aquesta illa m'ha semblat que és sempre un espai poc idealitzat, poc amable, fins i tot. Fins a quin punt utilitzes l'illa com un correlat objectiu, com una manera de transmetre... un correlat objectiu dels fantasmes que protagonitzen els relats. Quin paper juga el paisatge illenc en aquells relats que s'hi situen?
1: Sí, ja pot semblar a vegades aquesta part com a dicotòmica, no? Aquesta que pot ser això, no? Espai de llibertat, però a la vegada opressiu per el fet illenc, no? Per aquesta... a vegades falta d'oportunitats, de tancament, també de les persones que hi viuen, de clar, no tenir molt de contacte amb altres pobles externs i no tenir, no sé, una altra manera de veure el món i les relacions. Per jo, Menorca és un personatge, perquè arriba que quasi se converteix en un personatge, no? Com una antropomorfització, no? de sa illa, que té aquestes contradiccions, no? Que l'estimes, però a la vegada voldries fugir d'ella. No? Crec que la tracto un poc amb un trasfons sempre molt amorós en aquesta illa, molt. Però que té aquestes dues vessants, no? I i la interacció no només com a un espai inanimat, sinó que allà hi viuen unes persones, no? I viuen en aquell espai reduït i contingut. La illa és important i crec que determina molt aquests relats. Estan ubicats aquí, són d'aquí, sí.
0: Ja, a més, cal no oblidar que una illa ho és perquè està envoltada d'aigua. I la mà també és un element important en algunes peces del llibre, i acaba, per exemple, un conte d'hivern.
1: Sí.
0: Tu mateixa has dit, i consta el treball que va fer Blanca Lozano, que la mà significa, per mi, una mare originària i ancestral, també significa llibertat, la manca de fronteres i un espai immens per explorar. També, com a estudiosa de l'obra de Virginia Woolf, no puc deixar d'acceptar que comparteixo alguns dels seus símbols, especialment el de la mà, com a pas del temps, el cicle de la vida, o fins i tot premonitòria de terribles actes futurs. Ho pots explicar?
1: Sí.
0: I jo aquí sí que tal vegada apuntaria aquesta mare amb una idea potser de feminitat que té a veure amb els diferents tipus de personatges femenins que apareixen en aquest llibre. Que podríem dir d'això?
1: Clar, la mà ja sabem que té una gran simbologia. La mà, per jo, clar, en aquests relats i també a la meva poesia, que surt la mà molt, és aquest espai, no? És un espai de llibertat, és un espai també que pot ser per amagar, és un espai molt profund. I és un espai que així no és un poc, en la línia més wolfiana, pot significar la dissolució de jo, la pèrdua, o es no res, no? Perdre-te, perquè allò és la mà, és això, no? Però també pot significar aquesta permanència, no? El que queda en comparació a nosaltres, els humans, en aquest planeta, nosaltres desapareixerem. Però la mà, qui sap, no? És el que primer va existir i pot ser que és el que quedi d'aquí, no? Per això és això, no? El que resta, el que queda, aquesta permanència inalterable, després en contraposició en els humans, no? I aquesta figura materna, sí, femenina, per això sí que la mà és... Hi ha una relació molt forta, no? I és acollidora a la vegada, i amb els personatges femenins es veu, no?, que tenen aquesta relació amb la mà, que pot ser a vegades també un poc dual, no? Mm. Que també pot servir tant per acollir-les d'una manera positiva, amorosa, però també pot servir d'una altra manera, no?, com a més tràgica o més dramàtica. No sé si t'he respost bé un poc a la pregunta.
0: Sí, sí. Però evidentment estem rellant ja d'unes capes de lectura. Sí que es ve que la mà com a element literari és polisèmic. Ha tingut moltes connotacions diferents, però així com ho apuntes, jo crec que dona una pauta en el lector potencial de com interpretar aquestes presències, aquesta relació que pot tenir la mà amb personatges femenins d'una manera molt lògica.
1: Ja.
0: Jo ara aquí tenia apuntat com a frase... volia comentar que el llibre fa de molt bon llegir. Això no vol dir en cap moment que sigui un llibre simple, sinó que el lector s'hi enganxa fàcilment. I sobretot crec que és en la relectura allà on podem copsar que darrere aquesta aparent bon llegir hi ha una complexitat important. És quan veiem que darrere hi ha una autora que domina el gènere, que posa en joc un ventall ampli de recursos a l'hora de donar forma als textos. El lector, de fet, es trobarà una varietat important de formats, de tipologies textuals, hi ha cartes, hi ha diaris que conviuen amb narracions més convencionals. També són diverses les veus narratives. Les tries, evidentment, hi ha una tria prèvia, hi ha una lògica a l'hora de triar un determinat tipus de narrador, un determinat format. Jo crec que sempre són encertades, ajuden, arrodoneixen el relat. Com t'ho plantatges? Com decideixes que el relat tindrà una estructura, en tindrà una altra? Que agafaràs un tipus de narrador que serà un altre? Hi ha un procés que ho expliqui?
1: Uf, això és molt complicat, perquè pot semblar molt intuïtiu, no? Però tampoc ho és tant, perquè el que pot ser intuïtiu és quan te'n dones compte el que no funciona. Això me'n dono compte quan tries una veu narrativa i te sembla que no, que no funciona allò. I vas fent proves, perquè, clar, jo ho he fet això amb estones i clar, tot allò funciona dins el cap fins que ho poses en paper. I quan veus que sí, que aquell personatge o sa manera, sa veu narrativa és adequada, veus que pot seguir. Pot seguir.
0: Funciona.
1: Sí,
0: és quan...
1: sí, agafa sí, més agilitat i veus que sí, que has de seguir per allà, no? I també la tipologia, no? Perquè a vegades tens idea, ai, m'encanta, m'agradaria molt escriure sobre aquest personatge, no? O aquesta dona que va venir aquí. I clar, tens el personatge, tens un poc l'escenari, però després tens una idea de la història que vols narrar. I després ho has d'anar elaborant. I clar, això ho vas veient quan te funciona i a vegades no ho saps molt bé, no? Tinc relats que els he començat i els he deixats quan he vist que no, que me quedava aturada i estancada i no m'agradava. Els deixes. Qualque dia, potser els recuperes. El més difícil, a vegades, per jo, són els tancaments. Això ho trobo molt difícil. I me passa tant també en sa poesia. Què és el que penso que és el que li dona aquella qualitat d'una feina ben feta, no? S'ha acabat. I a vegades, clar, sí que vaig provant. I a vegades, fins que no trob que l'acabament que m'agradi sigui obert o sigui tancat, allò jo no ho amoll. No. Sí, som molt exigent amb aquest aspecte. Mira.
0: En narrativa curta,
1: sí.
0: Diguem així, en poesia, jo crec que estancament és... Estem ratllant d'un tipus de text que és essencial, que és concís i evidentment, s'ha de tancar com el tanques,
1: és
0: crucial a l'hora de resultat, d'allò que resulta.
1: És que si ja el relat és un gènere breu, que hi ha condensat, que has d'explicar, has de triar molt bé el que vols explicar i el que no vols explicar, també, i que el lector faci l'esforç, no? Clar, en la poesia, clar, encara està més condensat i has de fer un esforç més gran, no? Però sí, és un repte.
0: Mm-hmm. Quan, de fet, en tot això que expliques, m'imagino que, de fet, el procés d'escriptura no deixa de ser un procés d'exploració. Hi ha escriptors que, quan comencen a escriure, saben com començaran i com acabaran allò que estan escrivint. M'imagino que no és el teu cas, no? Quan comences a escriure, saps a on vols arribar o te deixes endur?
1: No és 100% ni una cosa ni l'altra, perquè sí que tinc una idea clara d'aquella història, però després agafen com a vida els personatges i les històries a mesura que ho vas elaborant. I és el que te deia, l'acabament, el tancament d'aquella història és el que m'adu més temps, no? Perquè quedi, sigui molt coherent i això és un esforç, no? De refer de reescriure moltes vegades i de ser també molt, molt sincers i honest amb un mateix, no? I dir, no, no m'agrada. El primer que li ha d'agradar és propi autor. I no contentar-te amb qualsevol cosa. I sí, és un poc a mitja. No comenci a veure què passarà a un relat, sinó que sí que arriba un punt on m'aqueto un poc a vegades... He d'aturar i veure com s'ha de tancar allò. Per més que res, per gènere de relat, que no tens... No és molt extens.
0: Acabam aquest recorregut
1: sí.
0: Per Els fantasmes de Bloomsbury, de Carme Cloquells, amb un parell de preguntes. En primer lloc, hem apuntat alguns aspectes que jo crec que poden ajudar un lector a decidir que vol recuperar aquest llibre. És un llibre, n'hem parlat fora de micròfon, que no és fàcil realment de trobar. Molts d'aquestes lectures, moltes d'aquestes lectures retrobades són víctimes d'un mercat que és bastant implacable amb els llibres. Però, per altra banda, també, a veure, cercant, segurament, encara pot ser possible trobar-ne, però aprofitant també per reivindicar, tu hi has col·laborat en la Biblioteca Pública d'Amor, tenim la sort de que les biblioteques avui en dia són repositoris de la nostra memòria col·lectiva, que en aquest cas són els llibres. Bé, de tot això que han dit avui dels fantasmes de Bloomsbury, trobes que hi ha algun element que de cara a aquest potencial lector del qual no hem parlat però que trobes que hauries de que no haurien de parlar?
1: Més que res per animar-lo.
0: Evidentment. Així. Si en acabar d'escoltar aquest podcast hi ha algú que decideix obrir aquest llibre i començar a llegir i ja l'objectiu ja està acomplert.
1: Clar, més que res és que quan escrius un llibre o, no sé, aquest conjunt de relats, ho fas per compartir, per compartir-ho en lectors i més que res també per donar-te a conèixer i que la gent de Menorca i de fora pues, també puguin apreciar el que es fa aquí. I penso que també anima en els propis autors d'aquí, els anima a continuar la seva dedicació, que ja és prou difícil, no? Compaginar-la en les feines i en tot. I penso que sí que val la pena perquè poden trobar, vull dir, poden descobrir aixines aspectes que potser no sabien. I a més, els relats, és això, és bo de llegir, pots llegir una estona i deixar-los i llegint-ne una altra. Vull dir que...
0: Sí. I tornarí.
1: I tornarí, exactament.
0: Sí, de fet, amb això has contestat la segona pregunta que te volia fer, que era això, perquè un lector hi hauria d'entrar o, si ja l'ha llegit o fa un temps que l'ha llegit, perquè hi hauria de tornar en aquest llibre. I jo crec que més o manco ha quedat bastant clar.
1: A diferència d'una novel·la que si t'agrada molt, evidentment, la torna a llegir tota sencera. Els relats, o jo el manco ho faig, no? Els relats, quan a vegades no sé què llegir, no tinc ganes de començar cap novel·la, ni assaig, ni res. I agafes un llibre de relats i penses, vam, aquest. I és molt agradable. Tens aquella estoneta i tens aquell temps per tu, que potser avui en dia pues, és el que hi ha, no? I llegeixes un relat i no sé, te quedes tan bé un moment de distensió i que ho facin. M'agradaria, una cosa que m'agradaria molt, ara que, clar, m'has fet recordar això de que fa 20 anys farà, que el 26 farà 20 anys que vaig publicar. M'agradaria fer una reedició amb nous relats afegits.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carme Cloquells del seu llibre Els fantasmes de Bloomsbury, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un altre autor illenc. Quina és aquesta recomanació i per què l'has triada?
1: Vaig triar en Francesc Camps i Mercadal, anomenat Francesc del Branca, és folclore menorquí de la pagesia. I va ser, me va venir tot d'una en el cap que volia aquest. Aquest llibre, tot i que, clar, pot semblar molt anacrònic per el tipus de llenguatge que empra, penso que té un valor incalculable perquè és un testimoni de tot el folclore, la tradició oral recollida, que això penses, mai li podrem estar prou agraïts en aquest bon home que va fer això. I a més, a la vegada també és el meu primer contacte amb la literatura menorquina va ser en Francesc Camps, a través de això, a casa, que se contaven aquestes històries de la núvia d'Argentà, de la cova d'en Xuroi, d'Esgorg. I clar, la meva mare i tot havia participat a una escenificació així en dansa de la núvia d'Argentà. I clar, forma part de la menorquinitat aquesta de tots i meva, no? I no sé, trob que sí que és un llibre que i penso que les llegendes, crec que les escoles encara els segueixen treballant i penso que és molt important. També crec que me'n recordo un treball que me van fer quan devia ser de EGB, que jo era de l'època EGB, vaig triar la llegenda d'Esgorg i me va impactar molt. Vull dir que tot això sí que m'agraden molt les llegendes i el folclore i valor molt tots els recopiladors que hi ha hagut al llarg de la història d'aquesta tradició. Aquesta és la meva recomanació o tria.
0: I d'ara ampliant cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana, L'és apuntada, o almenys has apuntat l'autora, quan hem començat aquest programa,
1: sí.
0: Que és na Maria Àngels Anglada.
1: És poesia que he triat. Jo havia llegit bastanta poesia, sobretot dels romàntics, Keats i Hölderlin, els simbolistes, en Baudelaire, en Mallarmé, i després les meves estimades Emilys, na Bronte i na Dickinson, que adorades, i de la literatura castellana, que també m'agrada, en Lorca, que també el tenc allà dalt de tot. I la poesia catalana, clar, jo vaig fer tota la meva escolarització, tot en castellà, és una altra època, i quan vaig posar-me a escriure, jo sabia molt bé que volia escriure en català perquè és la meva llengua materna i el que me surt, no?, de tot el meu bagatge aquest que duc. I vaig començar a llegir poesia catalana i quan vaig descobrir la Maria Àngels Anglada, me vaig enamorar d'ella. M'agrada molt la seva contenció, sobretot com ella conté i a nivell poètic l'emoció, aquest jo líric, és tan neta, una poesia tan treballada. A més, també ella, clar, una gran classicista, li encantaven. Jo penso que aquest equilibri i l'amor per l'art, que jo també comparteixo tota la sèrie, i amb alguns poemes ella ho transmet, també molt humana, perquè a la vegada també cap a la bondat, la pretesa o la cercada bondat aquesta humana. Penso que és una autora que no sé si li havia fet prou... S'ha valorat...
0: Segurament, no sé si... Diria que no, se l'havia fet.
1: No, en sort, que ens ho posa aquí, perquè el pròleg és d'en Sam Abrams. Sí, i ho apunten, això.
0: Sí que és autora d'alguna obra molt concreta que sí que, sí. que t'ha transcendit més en narrativa.
1: Exacte.
0: El Violí d'Auschwitz, sí, si no, Aixafat. Sí, sí. Jo li he llegit també una obra que no sé si es diu Retalls de la vida quotidiana, Grècia i Roma.
1: Sí.
0: Que aquí és vessant seu de divulgació del món clàssic.
1: Sí.
0: Però segurament sa part de sa poesia sigui aquella menys coneguda.
1: Exacte.
0: I que no està gens malament, evidentment, reivindicar.
1: Clar. Mm. No té una obra molt extensa, perquè sabeu que era una dona molt exigent i només publicava el que ella realment estava molt convençuda. Però sí, penso que també jo he llegit els seus relats, també me vaig enamorar un nit de 1911, que és un recull de relats que me va agradar moltíssim, perquè és un treball molt acurat del llenguatge i tan precís. Sí, m'agrada molt aquesta escriptora, sí. La recomano.
0: Fantàstic. Acabarem ara amb una darrera recomanació que t'he de confessar que desconeixia i m'ha sorprès totalment. És un nom que m'hauré d'apuntar, com aquella vegada que vaig apuntar Kate Tempest
1: sí,
0: i se me va obrir un ventall enorme de bona literatura. Quina és aquesta recomanació i per què la recomanaria? Què en destacaries?
1: He triat... clar, això sí que era dificilíssim, perquè, clar, evidentment, hi ha les meves tries de les meves autores fetitxa, també, que bueno, són llibres que he llegit i rellegit moltíssimes vegades i ja està. Però he triat Cosima, d'Anna Gràcia de Leda, que és era una escriptora de Sardenya, sarda, per arrodonir també tota la xerrada d'avui, perquè crec que tot, si, sense voler, tot té una certa coherència. És una escriptora que vaig conèixer quan era ben petita, d'una col·lecció que tenia de relats que havia comprat el meu pare, que havia comprat aquestes col·leccions d'escriptors que havien guanyat premis Nobel o d'escriptors famosos. I hi havia una col·lecció de relats que era d'Anna Gràcia de Leda. I hi havia llegit de petita. I en ocasió d'una visita a Sardenya vaig dir, m'agradaria tornar a llegir Anna Gràcia de Leda. I vaig triar aquest llibre i realment penso que és també una escriptora que s'ha de reivindicar, perquè és d'una qualitat literària. És una obra autobiogràfica, va ser publicada pòstumament, no la va poder acabar del tot, però retrata tan bé ses costums, ses limitacions d'una illa també, d'una època que segurament a Menorca deuria ser molt similar, d'aquella fieta que vol ser escriptora i viu a un entorn opressor i que així i tot, i que ses dones, evidentment, havien de fer el que estan destinades a fer, no? I en aquest relat ella narra aquestes escenes de la seva Nuoro, que és del lloc on ella vivia, de Nuoro, són tan autèntiques, i a més ella mescla un poc també tota aquella riquesa de mitològica i folklòrica de Sardenya, té moltes similituds a Menorca, i a les persones, i ho fa d'una manera tan real, i sap combinar molt bé el to introspectiu en també aquestes anotacions de quotidianes. Jo penso que és una autora que té més obra i que s'ha de recuperar, perquè val la pena per algú, no sé, jo penso que se mereixia molt el Premi Nobel 1929, crec que li van donar.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment els Fantasmes de Bloomsbury, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carme Cloquells, per acceptar de participar-hi. ha estat un gust venir a casa teva per parlar d'aquesta obra i de moltes més coses.
1: Moltes gràcies, Isma, moltíssimes. Has estat molt ben acollit a casa i també ha estat molt, molt agradable poder compartir amb tu, que també ets escriptor, totes són molt de pensaments i molts qüestionaments que te fas, no?, també, quan escrius. Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Radio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
2: Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Aquí Lula, integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Avui parlem de tradicions. Com deia Sant Agustí, examineu-ho tot i conserveu allò que és bo. Deixem de banda la connotació eclesiàstica, crec que el meu posicionament actual envers les tradicions es podria sintetitzar en aquesta sentència, i és que penso que ha quedat demostrat que hi ha coses que no es poden sostenir només amb el pretext de «això s'ha fet tota la vida». Quan estava a la universitat, crec que era l'assignatura d'antropologia, ens van parlar del sati, una pràctica duta a terme per determinats cercles socials a l'Índia, originalment, pel que sembla, als guerrers. Aquesta consistia en la immolació, en principi voluntària, de les viudes hindús, que es llançaven vives a la foguera on es consumiria també el cos del seu marit, mort recentment. En alguns casos, es tractava de dones molt joves, fins al punt que l'any 1853, sota el govern de Jung Bahadur Rana, es va prohibir la pràctica en els casos en què la viuda fos menor de 16 anys o bé els seus fills menors de 9. Aquesta tradició va ser abolida del tot l'any 1920, tot i que aparentment continua practicant-se en algunes de les regions més allunyades del país.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, tornem a ser aquí, en aquesta tercera temporada de La Mà de Contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us xerra en Andreu Llamburu. Sempre és un plaer seure aquí, entre contes, relats, històries, per triar aquelles que ens acompanyaran durant aquesta travessa. Tot i que he de dir que a vegades n'hi ha tantes per triar que és difícil. Avui, que sé que aquí a gravar aquest programa, som tot just a inici d'any. I amb els inicis d'anys no sé vosaltres, però sempre venen acompanyats de somnis, objectius, propòsits. Vosaltres en feu? Jo sí, m'encanta. Si més no, ho intent. Hi ha somnis i objectius que m'acompanyen durant tot l'any, d'altres es transformen i, bueno, vale, sí, alguns queden completament oblidats fins a inici de l'altre any. Però sempre m'agrada dedicar-li una estona i pensar-los, escriure'ls i creure que ho aconseguiré. Enguany, entre molts, he demanat més contes. Més contes a la meva vida personal, professional, contes per llegir, per narrar, poder escoltar molts contes. Escriure'ls, per favor, vull escriure'ls. I per suposat que cada vegada siguem més qui ens trobem en els contes. I que vosaltres també trobeu un temps, un espai de calma, de pau, d'entreteniment. Que el conte sigui sanació i retrobament en nosaltres com a individus i també com a humanitat. Ja sabeu que sempre dic que els contes són la nostra memòria i en part també la nostra identitat. De fet, va existir un temps on els narradors d'històries eren els guardians de la memòria dels pobles. I crec que això no ho hauríem d'oblidar mai. Hi ha altres parts del món, com per exemple a Guinea, concretament a la cultura Fang, que existeix un lloc que s'anomena la Casa de les Paraules, on quan hi ha lluna plena la gent es reuneix allà per contar i escoltar històries. De fet, ara m'he recordat d'un microconte d'en Eduardo Galeano, que també es deia la Casa de les Paraules. I deia algo així com que a la Casa de les Paraules hi anaven sempre els poetes. Allà, les paraules estaven guardades en antics pots de vidre i esperaven ansioses que arribessin els poetes i se'ls hi oferien, loques de ganes de ser triades. Elles els hi pregaven que les miressin, que les oloressin, que les toquessin i llepessin. Els poetes obrien els pots, provaven les paraules amb el dit i llavors les saboretjaven o bé arrufaven el nas. Ells cercaven paraules que no coneixien, també d'altres que ja coneixien i havien perdut. En aquesta casa de les paraules hi havia taules de colors i cada poeta et servia aquell color que li feia falta. Groc llimona o groc sol, blau mà o blau fum, vermell sang o vermell vi. M'agrada pensar que la Mà de Contes és una mena de casa simbòlica on trobar-nos sempre que vulgueu. Trobar-nos per escoltar històries i retrobar-nos amb paraules, colors, emocions. Va, que comencem aquesta travessa per la Mà de Contes. I avui ho fem amb un conte màgic que comença a l'inrevés. Ara ja veureu per què. I ja ho sabeu, sempre ho dic. Desconnecteu la realitat, obriu el cor i l'ànima, que el conte ja és aquí. Aquest conte està de l'inrevés. Aquest conte comença pel final. Molts cops hi ha un petó que posa el punt i final a la història. Però en aquest cas, com passa moltes vegades a la vida, és a partir del petó que comença la història. I aquest no va ser un petó qualsevol. No és d'aquells entre prínceps i princeses, ni d'aquells que donen ses ties llunyanes que sonen a... i que et deixen sort i amb sa galta babada i plena de pintallavis. No. Aquest va ser un petó d'amor verdader. Com poques vegades s'ha vist, com poques vegades s'ha escoltat i fins i tot com poques vegades s'ha imaginat. Quan na Maria i en Joan es van trobar al magatzem entre barrils de mantega i sacs de blat, sense saber molt bé per què, de sobte van juntar els seus llavis. El primer que va succeir és que per dins els hi va recórrer una tremolor i un escalfred, tot plegat acompanyat d'una estranya sensació de mareig. A continuació, va venir tota la resta. Es va donar un esclat de llum i color i un bum que va espantar els coloms del terrat que es van enlairar tots alhora. També es van espantar els cans del veïnat que van començar a bordar com a locos. I no et sap molt bé d'on, però l'habitació es va omplir de focs artificials que van prendre foc a les cortines. I qui creieu que van ser els primers en arribar? Curiosament, els primers no van ser els bombers, com potser ho he imaginat, perquè, com tothom sap, quan s'escolta un muac com aquell i els coloms surten volant i els cans borden i sona un bum i es veuen focs artificials, és perquè qualcú s'està donant un petó dels de veritat. I això s'ha d'anar a veure. I tot el poble va acudir amb manada. I davant de tot, la banda municipal tocant ses cançons de festa. Mentre això succeïa, la casa es va incendiar per complet. Tota, menys els voltants d'Anna Maria i en Joan, gràcies a que el seu amor era incombustible. Això sí, el pa es va torrar, es va desfer la mantega que va baixar com un riu pel carrer en costa i el blat va provocar una pluja de crispetes. La gent, que encara no s'havia enterat de res, va treure el cap per la finestra per veure què passava i quan va escoltar sa música i va veure sa festassa que hi havia en el carrer, van davallar tot d'una allà. I quan es van ajuntar tots, aquell carrer va quedar completament col·lapsat i ja no podia passar cap cotxe, ni res, ni ningú. I aquí sí, quan els bombers van veure el fum, tot d'una van anar-hi. Però, clar, així com estava el carrer, no podien passar i la gent, contenta que els hi cridava, «Si no pita, no passa! Si no pita, no passa!» Però els bombers només tenien una campana. No podien pas pitar. I com més tocaven sa campana, més cridava sa gent. I na Maria i en Joan, quan van escoltar la campana, van pensar que eren els seus cors i encara es van petonejar amb més força i amb més desig. I quan això va succeir, sa banda, sense saber molt bé per què, encara va començar a tocar més fort. I el carrer feia olor a pa torrat, que, com tothom sap, és l'olor de l'amor. I tot i que sa mantega desfeta havia arribat com un riu, ningú es va moure, sinó que es van llançar i van començar a nedar en sa mantega i esquitxatxet tots. I ses crispetes se'ls hi aferraven per tot el cos i tothom estava molt graciós i se'n reien els uns dels altres. De fet, tothom reia, perquè no sé si ho sabeu, a riure és molt més contagiós que sa grip. Els bombers, en veure que no podien passar, van intentar arribar amb la manguera. Van obrir un fort raig d'aigua que va arribar fins la finestra d'aquell parell d'animorats. Però la gent, al veure sa manguera, què creieu que va començar a cridar? Aigua! Aigua! I els bombers es van divertir regant a tota sa facècia i esquitxant els moixos, que van sortir corrents, deixant en els ratolins per fi una estoneta de tranquil·litat. I entra aigua, serena dels carrers, sa mantega, ses crispetes, ja no sabia qui era qui, i tot el món es divertia. I aleshores, qualcú va cridar, «Que es facin un petó! Que es facin un petó!» La Maria i en Joan no ho van escoltar, i, de fet, encara que ho haguessin fet, era igual, ells ja s'estaven petonejant. Però en el carrer hi havia persones que estaven animorades en secret, des de feia estona, i encara no s'havien dit res. Així que van sentir allò i van pensar que era la perfecta senyal. I el carrer es va omplir de persones fent-se petons. I després qualcú va dir, «Que treguin el cap!» I tothom el va seguir, «Que treguin el cap! Que treguin el cap!» I na Maria i en Joan el van treure, però això sí, sense deixar-se de donar petons. I aleshores tot el món va llançar el seu capell en l'aire, o allò que tinguessin més a prop, perquè no tothom empra capell. I així va ser com van volar capells, cadires, pomes i fins i tot colcafiet petit. I hi ha qui diu que el sol va apartar els núvols per treure el cap i que la lluna també hi va anar juntament amb els estels per veure tot allò que estava succeint. Però què voleu que us digui? Jo crec que qui diu això s'ho inventa, perquè ningú ho va veure. Així com estaven d'entretinguts, cantant, ballant, nedant entre mantega o fent sapatons i llançant capells, era molt difícil mirar al cel. I al final, na Maria i en Joan van separar els seus llavis. I els bombers van arribar amb el raig d'aigua, el foc, i el van apagar. I els coloms van tornar al terrat, fins i tot algú duia un capellet. I els cans van deixar de bordar. I els carrers es van fer net de mantega i la gent va recordar que tenia obligacions i va tornar a casa seva. I semblava que tot tornava a ser com antes. Però no. Després d'aquell petó, ja res era com antes. Adaptació del llibre Todo patas arriba, de Pablo Alborán.

0: quan sa llum es posa sobre estar brillant. I és trobar-te de seguida.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar solla, tot van ser al·lots i al·lotes. Ella, quan veu aquella arranxada, diu tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafar un garrot i els va matar tots. Manco un, que sense que ella se n'entemés, s'amagà davall sa pastera.
1: Bono!
0: Va dir ella quan els tingué tots morts.
1: Ja l'he feta! Sols no som pensada a deixar-ne un per guardar el cirerer.
2: Ja som aquí!
0: Va cridar el ciuronet, que estava arrufat davall sa pastera.
2: Ala, Irovina, jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar el cirerer.
0: Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall el cirerer.

0: prest i va comparèixer estrany, que em va dir:
1: Sionet, donem una cirereta.
2: No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però el drac no es cansava de demanar-n'hi.
1: Sioronet, donam una cirereta.
2: No puc,
0: deia ell,
2: perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però tanta tronya li va arribar a fer el drac que per fi el Sioronet n'hi va donar una de cirera. I mentre li donava, el drac l'agafà per sa mà, el va ficar dins el sac i partí cap a casa seva. Pel camí, el Sioronet deia:
2: Drac, haguera't mat, drac, haguera't mat, drac, haguera't mat.
0: I com va ser en fora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però, el temps que hi era, surt el Sioronet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
1: Ai, Sioronet, que has tornat de fer juguet.
0: Arriba a casa seva i diu a sa dona:
1: Que tens la caldera preparada per bullir a Sioronet.
2: És clar que sí,
0: va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols que sortien tots rebents van esquerdar sa caldera.
1: L'he d'anar a cercar i l'he de matar,
0: deia ell. Se'n va i el trobà que s'havia enfilat dalt sa teulada. I com l'afinà, va dir:
1: Sioronet, com és muntadet!
2: S'han fet un munt de plats i plats i s'han pujat damunt.
0: El drac comença a fer un munt de plats i plats, prova de pujar-hi i quan va ser bon dalt, cau i es romp un braç.
1: Oh, Sioronet! Com és muntadet!
0: Li torna a dir:
2: S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt!
0: Va respondre el Sioronet: El drac fa un bon munt d'olles i olles i puja i quan va ser bon i dalt cau i es romp l'altre braç.
1: Sioronet, em vols dir com ets muntadet?
2: S'han fet un munt de tians i tians i tians i m'hi som enfilat.
0: El drac ho prova i quan és bon i dalt cau i es romp una cama.
1: Oh, oh, o sigui un net! Bon bon!

0: de escudelles i escudelles i escudelles i m'hi som enfilat.
1: Oh! Estrac fa un munt d'escudelles i puja i... cau i es romp l'altra cama.
2: Ah! Ziolonet! Com vols dir com ets muntadet?
1: Li torna a preguntar.
0: Ai, s'han fet un munt de ribells i ribells i ribells!
1: Esdrac prova de fer esbun de ribells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt va caure i es va rompre el cap i quedar mort. I el ciuronet va de baixar de sa teulada i sa rondalla està acabada. Darrere sa porta hi ha un fus acabat.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart,
2: no
1: se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Jo
1: ja no
0: cal. Tu ja fas, ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Tu ja ho saben.
0: Impresentable també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
5: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Avui, si vos sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diria cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes, és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera, això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. I ja que dic que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades.

Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

el món de l'art és inabastable. Vull dir que existeix tant d'art, tant, que generalment, si mos endinsam en qualsevol de les seves disciplines, navegam només per la superfície, per una travessera que ha estat prèviament marcada per poderosos agents econòmics que es creuen trobar en possessió de l'autoritat moral de dir-mos quin és l'art que s'ha de consumir i quin no. Però si són capaços d'aturar-mos un moment i fer-mos en fora de les seves paraules, farcides de grandiloquència i brill contaminant, si decantam la mirada d'aquest camí definit, decorat amb escenaris esplendorosos i enlluernadors de cartó-pedra, descobrirem altres senders que mos conduiran a altres realitats, que intenten sobreviure entre les ombres del subsol, que s'arrisquen a mirar i explicar el món d'una manera diferent. De vegades incòmoda, de vegades crua, de vegades amb dolor, de vegades de manera incomprensible, però mai et deixaran indiferent. Aquest podcast transita per aquests camins secundaris, per ratllar dels llibres que m'han captivat, ja sigui per la història, personatges, estructura narrativa, estil, recursos literaris emprats o simplement perquè m'agraden pels meus sants senyals. Jo som en Jack Pons i passau, que de ses tristors en farem fum amb sa meva biblioteca free. Començar amb nova temporada, la sisena, i he de dir que no hi haurà gaires canvis respecte a l'anterior, per no dir que no n'hi haurà cap. Bé, hi ha nova sintonia. Això sí, aquesta temporada la dedicarem íntegrament a gèneres literaris considerats freaks, i ratllarem de fantasia, de terror sobrenatural, de cyberpunk i de ciència-ficció espacial. Serà aquesta la temporada més freak de tota la biblioteca. I el primer gènere del qual ratllarem és la fantasia, èpica o heroica. I mos endinsarem ni més ni menys que amb els 5 llibres d'un total de 10 que componen el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. A finals de l'any passat, vaig sofrir una crisi de lectura. Vaig començar com a 5 o 6 llibres i tots els vaig abandonar a la desena pàgina. I això és un fet inconcebible per un escriptor. Si escrius, també has de llegir. Així que vaig decidir tornar en els llibres que sabia que no podria abandonar de cap de ses maneres, en el gènere literari que em va fer lector. Bé, més que tot un gènere, va ser un autor, el responsable de popularitzar sa fantasia arreu del món. S'autor de sa Bíblia de sa fantasia, El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. Però feia molts anys que no llegia fantasia i no sabia per on tornar a entrar en el gènere. Així que vaig cercar els autors de fantasia contemporània que ho estaven patant i el primer que em va sortir va ser Brandon Sanderson. Amb aquest fet ja podem veure una de les característiques d'aquestes novel·les. Rellam avui de supervendes. La seva primera novel·la va ser publicada el 2005 i la darrera el 2024. En aquests quasi 20 anys de carrera, Sanderson ha publicat més de 30 llibres, amb els quals ha aconseguit recaptar més de 21 milions de dòlars arreu del món i ha estat traduït a més de 25 idiomes. Per qualque cosa, sempre dic que els duros estan en la literatura fantàstica. La divisió surt a un llibre i mig per any, una borrada. És a dir, que és un autor d'escriptura ràpida i alhora de lectura àgil, amb gran quantitat de diàlegs, i aquesta rapidesa a l'hora d'escriure
Es nota en sa prosa que no és una meravella. És correcte, però hi ha passatges que, de vegades, et fan la sensació que han estat escrits per becaris o empra frases fetes o paraules que grinyolen un poc, però això tal vegada és culpa de la traducció, perquè, com se sol dir en tota traducció, sempre qualque cosa es perd. Així, do, si ratllem d'un supervendes amb una prosa que no és gaire atractiva, com és que recoman aquesta saga de novel·les, què és el que m'ha fascinat d'ella? Però abans, anem a dir un parell de coses de Brandon Sanderson. Consideraré a Sanderson com el Plató de la fantasia. Per això que tot està connectat. Però en tost del món de les idees tenim aquí el Cosmere. El Cosmere, que no sé com es pronuncia, és una galàxia formada per 19 planetes, els quals comparteixen una mateixa cosmogonia i regles de màgia implícites. Una mitologia única que gira entorn de la figura d'Adon Alcium, el poder de la creació, que, en ser assassinat, es va fragmentar en 16 trossos anomenats estelles, les divinitats, en un esdeveniment conegut com la fragmentació. La majoria de les seves novel·les transcorren en qualcuns d'aquests planetes i fins i tot qualcuns personatges apareixen en diferents històries. La saga de l'Arxiu de les Tempestes es desenvolupa en el planeta Roshar. Aquest planeta és majoritàriament aigua i sols existeix un supercontinent amb el mateix nom del planeta, on els humans conviuen amb una altra raça, que no la qualificaré per no donar spoilers, la flora i fauna pròpia del planeta, molta d'ella caracteritzada per tenir closca, i una espècie d'esperits anomenats esprens, els quals, tots aquests éssers vius, han de suportar periòdicament les altes tempestes, enormes huracans que viatgen d'est a oest. La història de l'Arxiu de les Tempestes s'articula en el voltant d'un esdeveniment catastròfic recurrent anomenat la Desolació, on una casta de monstres, els portadors del buit, retornen a la vida per aniquilar la humanitat. Una amenaça que és combatuda pels cavallers radiants, homes i dones escollits en possessió d'armes i armadures màgiques, les estelles, amb poders sobrenaturals que reben el nom de potenciació i que es divideixen en 10 ordres segons la casta de poder que domina. La darrera desolació va succeir fa tants de centenars d'anys que ha esdevingut mite, en la qual els cavallers radiants van abandonar les seves armes i armadures i van desaparèixer. Unes armes i armadures que romanen en aquest present com relíquies d'un valor incalculable. Però una sèrie de successos indiquen que els portadors del buit retornaran molt prest. Diversos personatges, un soldat convertit en esclau, una lota pertanyent a la noblesa que cerca la manera de pagar els deutes familiars, un assassí que plora cada vegada que mata, un general germà d'un rei assassinat que pateix d'estranyes visions des que llegeix un llibre prohibit, els seus dos fills, un que cerca ser digne de la fama de son pare i l'altre, més dèbil i introvertit, que cerca el seu paper en aquesta trama. Tots aquests personatges i qualcuns més que s'aniran introduint al llarg de 5 llibres s'hauran de trobar per impedir la fi de la humanitat. I, més o menys, podem dir que d'aquesta manera comença aquesta història, amb el primer llibre, El camí dels reis, i que podem veure una de les característiques de la saga, l'alternança de veus.
El narrador anirà fixant la seva mirada en cadascun d'aquests personatges i d'altres que s'aniran introduint en el llarg de les successives novel·les, com ja he esmentat, i a poc mos anirà desvetllant els seus conflictes, què és el que els fa moure, els seus secrets, etc. Però tot això és l'obvi. Així que anem a veure el que m'ha fascinat d'aquesta saga de novel·les. 1. La mescla de friquismes que, personalment, me flipen. Des que jovenet vaig veure sèries com Los Caballeros del Zodiaco, Shurato o Guerrero de Samurais, super friki, en ses que un grup de persones rep una armadura amb poders, aquestes sèries amb aquesta característica robusta em fan perdre el gambuix. Me flipen. En aquesta sèrie de novel·les, a més, aquests cavallers tenen la capacitat d'invocar la seva espasa, és a dir, que la poden fer aparèixer i desaparèixer. Pot ser hi hagi aquí un eco imprecís en el cavaller Jedi de Star Wars? Un poc sí que me'ls fan recordar. I finalment, el tema de superpoders. Cada ordre de cavallers dominen un poder específic. Uns poden volar, controlant el vent, d'altres poden crear il·lusions, veure el futur, etc. Es podria dir que l'Arxiu de les Tempestes és una novel·la de superherois. Però, bé, aquest primer punt és molt subjectiu, així que passam en el següent. 2. Col·locació precisa d'escenes clau. Una història, generalment, es dirigeix d'un punt A a un punt B. Una línia que quasi sempre tindrà una forma ondulada, com les patates xurres. Això no vol dir que la línia no pugui ser recta, però perquè la línia sigui recta, hauries de ser un escriptor de l'hòstia per no avorrir el lector. És a dir, que en la progressió d'una història tindrem moments àlgids i moments de profunditats abismals. La nostra missió com a escriptors és intentar fer aquesta muntanya russa la més equilibrada possible, i Sanderson en aquesta saga ho aconsegueix. Òbviament, aquest equilibri no serà igual en totes les novel·les, però en totes elles aconsegueix que la història no decaigui. Mai arribarem en els fons de l'abisme, tenint en compte que totes les novel·les passen de les 1.000 pàgines. Sanderson aconsegueix col·locar aquestes escenes clau, generalment d'acció, que fan remuntar la davallada en el lloc precís perquè la història no perdi interès i d'aquesta manera mos conduirà com un coet fins al clímax final de cada novel·la, que serà apoteòsic, un castell de focs d'artifici. I 3. La revelació de secrets i cliffhangers. A l'hora de crear un personatge, es recomana construir tota la seva història des del seu naixement. De la mateixa manera, amb tot un món, tot un planeta. Una història en majúscules, que és un recurs fantàstic per crear suspens. I a l'Arxiu de les Tempestes hi haurà moltes preguntes que voldràs descobrir. La humanitat existeix des de sempre en aquest planeta o hi va arribar? Si hi va arribar, com ho va fer? Com és que els cavallers radiants van desaparèixer? Etcètera, etcètera, etcètera. Preguntes que necessitaràs tant sí com no respondre i que al llarg d'aquestes 5 novel·les se n'aniran a poc desvelant. De la mateixa manera que amb els personatges principals. Quins secrets amaguen? De vegades, aquesta pluja de respostes serà lenta, la qual cosa t'emprenyarà. Fins i tot pensaràs que el que t'està explicant no et du a cap banda. Però així tot, no podràs amollar els llibres de tan addictius que són. Les seves pàgines seran cafès que et mantindran en vela
fins a les 4 de la matinada, com m'ha passat a jo. L'Arxiu de les Tempestes és una experiència èpica, plena d'acció i adrenalina, quasi una experiència cinematogràfica, que es gaudeix de la mateixa manera que amb les dues darreres pel·lícules dels Vengadors de Marvel, que morralla de temes com si es fi justifica els mitjans, de salut mental, com la depressió, estrès posttraumàtic o trastorns de personalitat, de fanatisme religiós o de les qualitats del bon líder. Una saga molt divertida, addictiva i que te farà xalar com un porc. Una saga escrita per crear lectors. El primer llibre de la saga, El camí dels reis, es va publicar el 2010 i la darrera, Vent i veritat, a finals del 24. 14 anys per escriure aquest primer cicle. Segons he llegit, Sanderson es posarà en el segon cicle a partir del 2030. I si es manté la tònica, la conclusió de la saga arribarà al 2044. Així que fanàtics frics de l'Arxiu de les Tempestes haurem de tenir molta paciència. També he llegit, per qualque banda, que es vol fer una adaptació per a televisió, però veient les merdes d'adaptacions com Els Anyells de Poder, que adapta Tolkien, o La Roda dels Temps, que adapta una mega saga de 12 novel·les escrites per Robert Jordan, val més que ens encomanem aquesta santa paciència. I fins aquí aquest primer capítol de la nova temporada. La setmana que ve continuarem amb la fantasia i viatjarem a un altre planeta que no tindrà tanta espasa ni acció, però que estarà repleta de màgia. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens sentim en les paraules escrites.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Fané i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Per a Idolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja estic en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual, creat per l'equip de treball de docència no arreglada, Art en Curs, integrat per estudiants, professores i professors dels graus de Filosofia, d'Història de l'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Pots escoltar el programa en directe l'últim dijous de cada mes a Ràdio Sió a les 8 del vespre i el primer dimecres de cada mes a Cerdanyola Ràdio i a Ràdio Far Menorca, també a les 8 de la tarda. Trobaràs tota aquesta informació i molt més al nostre Instagram, @samplefilosofic. Volem dedicar el quart programa a pensar juntes sobre l'autorrelat, és a dir, sobre com ens retratem a nosaltres mateixes, de quina forma ens presentem, què expliquem sobre nosaltres o com narrem les nostres vivències i pensaments. Les xarxes socials són una mostra d'un autorrelat continu. Allà diem com estem, què ens agrada i fins i tot què mengem. Un altre exemple d'autorrelat, probablement menys lúdic per la majoria, és el que creem quan construïm el nostre currículum i que, a vegades, culminem amb la interpretació de l'empleat ideal a una entrevista. Quant de temps dedicat a pensar quin és el nostre defecte perfecte? Lo de ser massa perfeccionista ja està molt manit. Llavors pensem, i si dic que sóc, no sé, massa competitiva? Pensaran que no s'ha treballat en equip, i així durant hores. Li preguntem als nostres amics, a la mare o a la parella, quins són els nostres punts forts i els febles. I sovint reaccionem amb un «però què dius? Jo no sóc així!». Resulta que els altres ens miren, ens valoren i ens jutgen. I de la seva mirada, valors i judicis en fem part del nostre autorrelat. La filosofia ha estat un espai tradicional per la pregunta sobre l'ésser. Tant és així que moltes vegades si dius que estudies filosofia et fan la gràcia aquesta de dir «Ah, jo de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy». Per si, però plantejat d'aquesta manera, sembla que ens allunyem dels nervis que ens enganxen al cos quan ens hem de presentar, per exemple, davant d'un grup. Heu sentit segurament ja moltes vegades allò de «farem una ronda de presentacions» i de cop, pam, què he de dir? Qui sóc jo per aquesta gent? Quina part de mi vull mostrar i amb quin to? Si és un grup professional, potser diré quin és el meu càrrec i quina vocació tinc. Si és un grup lúdic, diré, no sé, a què em dedico i alguna cosa divertida per semblar simpàtica. Diré que, no sé, m'agrada córrer i que, bueno, estic molt lluny de ser Kilian Jornet, però que m'agrada prou. Un altre exemple d'autorrelat és el diari personal. Us en recordeu del vostre? Què diuen sobre nosaltres les escriptures fetes a la intimitat? Aquelles que es volen plasmar però que no sempre es volen compartir. O que no es poden compartir, tot i que potser es vulgui fer. Aquest és el cas de les dones que han escrit al llarg de la història, o almenys de la majoria d'elles. No tot va començar amb Jane Austen. Què ha passat amb els autorrelats que no eren escrits per homes?

La doctora en filologia anglesa, Carme Font, va aconseguir el 2018, amb el projecte WINC, una beca Starting Grant, per feminitzar l'epistemologia occidental o, com ho diu ella mateixa, per deixar de perdre'ns coses importants. Al llarg de la història, diu la investigadora, ha existit una misogínia textual. Al considerar que el que les dones escrivien sobre les seves vides, els seus autorrelats, no eren objecte d'intel·lectualitat. Això ha conduït a l'androcentrisme cognitiu. Pensem masculinament. La investigació recupera textos escrits per dones entre els segles XV i XVII, que no es consideren literatura ni obra intel·lectual. Parlem, per exemple, de relats íntims, cartes, diaris, poemes o pregàries que van ser obra de dones anònimes, no llegides o descartades per tenir un estil poc formal. El meu objectiu, diu Carme Font, no solament és recuperar textos escrits per dones de tota Europa, sinó saber què és el que ens diuen en el seu conjunt, interpretar-los en la seva col·lectivitat. Explica la investigadora a diverses entrevistes que les dones del segle XVII escrivien quan trobaven un moment de pau en la llar. A Anglaterra i Alemanya existia el closet, una espècie d'habitació minúscula d'ús femení que hi havia en el dormitori. A dins solia haver-hi un reliquiari, que estava pensat per arrasar. Doncs bé, moltes dones escrivien allà. Valoraven molt aquest moment de solitud. La majoria de les vegades s'inspiraven en la Bíblia, ja que la seva única lectura era la d'aquest text. I també aquest text era el que construïa part de la seva visió del món. Inspirades, o a partir de la Bíblia, escrivien comentaris i reflexions sobre altres assumptes. Era habitual, per exemple, que comencessin redactant frases religioses i acabessin dient pestes dels seus marits, o escrivint un poema sobre la por a la malaltia. Segons Font, un tema recurrent era el pànic cap al sexe, ja que era traumàtic per a elles. Les dones anaven d'un embaràs a l'altre i cada part implicava un risc de mort. Moltes es preguntaven com podien espantar el seu marit en el llit. Hi ha qui dirà que això no aporta el coneixement. Però llavors, llenço la següent pregunta. Per què tenim tanta literatura èpica i decenes de pel·lícules, per exemple, sobre la valentia i els horrors viscuts pels soldats a la guerra? La majoria de les autores d'aquestes cartes, diaris i poemes no van ser dones privilegiades amb accés a biblioteques i professors de llatí, sinó aquelles que sabien escriure i poc més. Per aquest motiu, en opinió de Font, posseixen tanta vivor. Eren textos, diu, caòtics i repetitius, però també n'hi havia viscerals i sofisticats. Com a exemple, aquests versos que una holandesa anomenada Anna Vinge va escriure al 1524. A bé dic que els homes decents escassegen com els corps blancs. Renuncieu als castells en l'aire que aixecaran per a vosaltres. Quan la seva llengua ja ha caçat a un ocellet, adeu i fins sempre, amor. Aquest s'esfuma.

0: No és veritat que les dones no escrivissin, filosofessin o no tinguessin estructures de pensament propi. Tot el contrari, la llarga tradició d'escriptura femenina a Europa ens planteja una paradoxa, la d'acumular una gran quantitat d'obres que estan materialment presents però que continuen sent intel·lectualment invisibles. Segons explica la investigadora i altres dels seus col·legues, el que ocorria és que la producció de les dones era expulsada dels cercles acadèmics. No se'ls permetia accedir a l'educació superior i en la seva majoria eren relegades a la llar, un espai que elles van aprofitar incomptables vegades per escriure. No van anar a la universitat i, per tant, no seguien l'estructura dels homes en els escrits perquè no tenien els seus mecanismes ni la seva formació. Ens hem acostumat a llegir i veure publicats assajos de filòsofs i acadèmics, però fora d'aquests han quedat, per exemple, totes les cartes, els pamflets, les històries curtes o les miscel·lànies. Aquesta diferència bàsica entre homes i dones es materialitza en una escriptura més desordenada, diu Carme Font, eclèctica i desigual, i en algunes diferències de recursos, ja que són escriptures més personalistes, se secunden molt en la Bíblia i usen més figures d'autoritat femenines, com a reines o altres referències de poder. Elles van parlar d'àtoms o teologia, però també van incorporar a la discussió temes que afecten de ple a la dona, com els abusos sexuals. Tot i que va haver-hi dones influents que van aconseguir guanyar-se al respecte dels homes, al final la cosmovisió que va ser creada i transmesa va ser la d'ells. En el cas del dia a dia del matrimoni, per exemple, els homes parlen de problemes de compatibilitat de caràcters. Elles estaven supeditades als seus esposos, que eren els qui se'ls pressuposava l'autoritat i també la intel·ligència. Però quan elles parlen del matrimoni, intenten dignificar el paper de la dona a casa. Reivindicaven que no per assumir el rol domèstic havien de ser maltractades o menyspreades. Aquesta idea es veu amb claretat en l'obra La veritable relació d'Anne Wentworth, escrita per ella mateixa. Vaig ser l'esposa del meu marit durant 18 anys, diu, i el meu cos va quedar consumit amb pàrrecs de pell i os. Una trista imatge indigna de sa vista. Passaven els dies amb renyines i baralles. Transcorrien els anys entre plors. I la mà del Senyor era severa amb mi de dia i de nit, fins que les llàgrimes del meu rostre es van assecar per efecte del sol estiuenc. D'alguns dels textos que ha analitzat la doctora es desprèn també el valor que li donaven a l'educació com un camí cap a la comprensió del món i de la seva dignificació. Volien poder llegir per a ser ciutadanes conscients, tenir opcions polítiques i participar. Encara que tenen característiques comuns, els textos no són uniformes perquè la classe social era també una qüestió fonamental. Hi havia homes, per exemple, més pobres que tampoc tenien el dret al vot. Les dones privilegiades sí que sabien, per exemple, parlar llatí, escriure o llegir, però sempre ho feien, clar, de textos redactats per homes. I d'aquells autorrelats invisibles, o millor dit, invisibilitzats, passem ara a les nostres pensadores convidades que avui venen a reflexionar sobre autorrelats que tenim més presents, que formen part del nostre dia a dia o que d'alguna manera constitueixen una part de nosaltres i de la nostra quotidianitat. Pensem sobre l'autorrelat acompanyades de Fran Senyer, Àger Pérez Casanovas, Daniela Callejas i Arcor. Com a part del nostre equip intern, tenim a Crossis, a Mitch Jones i un sampling d'Oscar Dalton en estreta relació entre la música i la literatura. També escoltarem alguns mosaics sonors que ens trobarem al llarg del programa. Si trobeu a faltar, una breu descripció abans de cada intervenció sobre la persona que ens parlarà és perquè, a diferència dels altres programes, en aquesta ocasió seran elles mateixes qui es presentaran.
1: Avisa radioients. Totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
2: El meu nom és Francesc Senyer, Frunt per alguns. Soc llicenciat pel Departament de Filosofia de la UAB i de mentre que espero trobar un màster lo suficientment curiós com per continuar amb l'estudi filosòfic, he anat escrivint i publicant algun que altre article i un petit llibre sobre iconologia i memes a la Universitat de València. Actualment estic escrivint un llibre sobre postfilosofia i humanitats en l'era digital que recentment he renombrat com Acceleracionisme Horrorcore. No sé quan veurà la llum, però tinc la intenció d'acabar-lo abans del 2022. M'agrada pensar de mi com un pensador nòmada en contínua cerca de l'art i la filosofia. En aquesta audioexposició sobre l'autorretrat, o com veurem que sempre és, autorrelat, no podria començar sinó amb un passatge de la crítica d'art britànica, Laura Cumming. En el siglo XXI, hacemos imágenes de nosotros mismos continuamente. Ahora todos somos autorretratistas. Nos fotografiamos inventando distintas poses, vestidos e incluso personajes. Distintas versiones de nosotros mismos para mostrar al mundo. Som, en l'era digital i dels smartphones, continuament autorretratistes. Però, què és un autorretrat? I com podem entendre-ho amb l'inflexió que suposa un autorrelat? Un autorretrat és bastant més que la representació mimètica de l'artista. És realment una narrativa oberta a la interpretació d'un ull observador. L'artista s'autorrevela, s'autopersevera. És l'última frontera i la més personal d'autocreació. És una invenció que l'autor fa d'ell o d'ella. L'ull observador contempla la transformació que l'autor fa de si mateix, un doble de si mateix. Tot i així, un autorretrat no és fantasia o projecció. L'autorretrat sempre delata les veritats més profundes del seu creador, és a dir, un autorrelat. Un autorrelat, doncs, és una història on el subjecte i l'artista és el mateix. Una història compresa entre imatge, cos i medi. Per entendre quina és la funció de l'autorretrat en els nostres dies, seria bo preguntar-nos per les funcions dels autorretrats en la història de l'art. Dividiré els moments de les funcions en 6. Una funció zero d'un autorretrat és la idea de que un autorretrat mai serà neutre, sempre és una autovisió d'un mateix, una autoexploració, una funció compartida al llarg del temps. Una funció compartida amb una altra funció zero, que és que sempre surt més barat contractar-se a un mateix que a un actor. L'autorretrat com a firma, com el ser allà, és una funció que en el nostre temps trobem en les selfies. Implica el jo vaig ser allà, jo en vaig ser partícip. Quan a la imatge no només hi trobem el focus en el subjecte, sinó que hi conflueix un escenari, un objecte o altres agents. El subjecte s'autorretrata allà. Aquest va ser el dinar amb les companyes. Aquest som el grup de CrossFit. Com a exemples històrics d'aquests trobem l'esculpidor del faraó, Baki, i Teri, esculpits a una piràmide. Lorenzo Ghiberti a la catedral de Florència. Jan van Eyck en el matrimoni Arnolfili. O, l'exemple contemporani que va fer famosa la selfie de signatura, Ellen DeGeneres en els Oscars del 2014, junt amb altres actors, actrius i personalitats de la televisió. L'autorrelat com a projecció o idealització. En aquest punt ens preguntem si som una societat narcisista perquè som narcisistes o a l'inrevés. Christine Erickson diu, la imatge personal no és sempre narcisista, és com confiem en les percepcions i judicis per una construcció social de l'ésser. La projecció o idealització no només ha de tenir a veure amb el correspondre's amb un cànon de bellesa, com en els retrats de Durero, on sempre estava jove, sempre sense arrugues. També veurem que pot ser una exploració, una catarsi, una reapropiació de la idea de bellesa, una forma de poder a l'estil de Jo Perreo Sola. Com l'autorretrat de Warhol, estrambòtic però poderós i desafiant a l'ull de l'observador. Ens hem de preguntar, doncs, per la diferència entre els filtres d'Instagram que aboguen per un sol model patriarcal i capitalista de bellesa, sense arrugues i eternament jove, i els filtres o altres eines que ens permeten un procés de subjectivització més pur i genuí. Esdevenir la diferència, esdevenir una altra, esdevenir l'alteritat, esdevenir un jo.

0: En l'autorretrat, o l'autorrelat com a estudi o performance, els autorrelats de Rembrandt estudiaven de manera mimètica el pas dels anys, perquè tothom es fa gran, tot envelleix. Negar-ho és viure en un món de Peter Pan. L'antifiltre és de les poques pràctiques amb les quals un es pot mostrar com és, amb els defectes que ens reapropiem com a virtuts i que, conseqüentment, deixen de ser defectes, i són un dels tants capítols del nostre gran autorrelat. Allò que som és allò que performem. Laura Cumming comenta, Rembrandt és un actor actuant-se ell mateix, com si estigués a l'escenari. S'ha de dir que som infants quan tenim una càmera, un espai i ganes d'explicar qui som. Des de les performances més subtils, el jo cuiner en el meu cas, fins a les performances més elaborades, estan sent cada dia retratades per al perfil i per explicar qui som, què fem i com ens veiem quan som el que fem. L'ésser de la performance, la matèria que abans de res performa de la teoria queer, troba el seu maximum opulence, space and medium a les xarxes socials, on aquesta pot performar el seu gènere, ideologia, raça, desitjos o orientació. Podem autoestudiar i autoprendre qui som, què som. L'autorrelat com a autobiografia, conseqüència de l'autorretrat com a estudi, no només Van Gogh va viure temps complicats en els 2 anys que va pintar els seus retrats, on veiem la batalla d'un autor contra el seu reflex i sanitat mental. Tots i totes pugem i esborrem fotos del nostre perfil per tal de relatar una biografia. El nostre perfil a les xarxes accedeix a la funció de l'autorrelat, oferint un macro-autorrelat de qui o què és la nostra identitat. Entra en joc la totalitat d'imatges i mitjans que ens permeten relatar una autobiografia, arribant més enllà del clàssic autorretrat objecte singular. Al capdavall, un meme pot representar el ser-hi d'un subjecte, el meme cap a dins de la categoria d'un autorrelat, on cos, mitjà i imatge perden o dissolen els seus límits i fronteres. En l'autorretrat com a catarsi ens situem a partir del segle XIX i XX, on la disseminació del llenguatge psicològic feia que l'artista mostrés les veritats més amagades de l'ésser. L'artista vol mostrar i captar estats psicològics. Erika Billeter diu, tot autorretrat és un diàleg amb l'ego, una constant negació i lluita de la psique humana. Edward Munch o Egon Schiele són exemples d'autorretrats psicoanalítics. I la catarsi dels retrats de Frida Kahlo, que sempre són tràgics i triomfants. Hi ha un exemple obscenament perfecte, d'autorrelat com a catarsi en el nostre temps. Les fotos on sortim plorant, amb un mental breakdown. Pocs som capaços de fer-ho, però és una finestra al nostre ésser més profund. Les frases que acompanyen les fotos a l'estil em sento lleig o lletja, potser en busca d'algun tipus de contraargumentació en els comentaris. En una esfera més profunda, això mostra la innegable realitat del nostre desig de sentir que som belles per algú. En algun moment, el sentir-nos lletjos o lletges és una por construïda, molt a dins del nostre ésser. Com a Hippolyte Bayard, en L'Ofegat, on crea un momentum d'ell mateix, a preguntant-se si a ningú li importava si estava mort. L'autorrelat abstracte, vanguardista o metafòric, Picasso i Chagall s'autorretrataven desafiant el món de colors, espais i formes. Un cop va néixer la fotografia del segle XX i el medi mimètic per excel·lents, feia falta desafiar d'alguna manera. Les eines, mitjans i llenguatge per experimentar el fenomen de l'autorrelat troben el seu pinacle en la doble dimensió del cos biològic, és a dir, el nostre cos i com podem performar fent servir maquillatge, vestidures o escenografies, i el cos cibernètic, amb filtres o altres dispositius amb el qual poder devenir alteritats. Des d'esdevenir animal, esdevenir elf, esdevenir un xenomorfisme, on el xeno és aquell altre, és aquell alien. També la introducció de l'autorrelat en moció dels boomerangs, els TikToks o els reels fan que ens convertim en els retrats mòbils de Harry Potter. Al segle XX la fotografia es va convertir en finestra per on treure el cap al món. Claude Cahun amb els seus autorrelats d'identitats sexuals, Cindy Sherman immersa en els autorrelats per crear pel·lícules falses o verdaderes, Francesca Woodman esdevenint fantasma en l'espai-temps, citant Espinosa, ningú mai ha demostrat que pot un cos. Quan diem cos, diem imatge, diem meme, diem fotografia. Vull encaminar-me ja a quelcom tipus de conclusió, reprenent la pregunta per la funció de l'autorrelat avui en dia. La necessitat de superar el narcisisme tòxic passa per reapropiar-nos del narcisisme, canviant el relat d'aquests. Una funció desinteressada, sense utilitat, una funció narcisistament inútil, que ens permeti un procés de subjectivització, una verdadera experiència estètica del ser. Aquest, a parer meu, ha de ser la nostra funció. El narcisisme comença quan s'obre la boca, quan entra en escena un jo, quan pengem la foto del nostre esmorzar. Superar el narcisisme passa per reconèixer, com diu Kate Nibbs, no és culpa nostra l'addicció a les selfies. Les persones que tendeixen a tenir una baixa autoestima i depressió tendeixen a tenir una percepció distorsionada sobre l'ésser. Al trobar formes noves per interrompre aquests pensaments poden prevenir el reforçament de la negativitat cap a l'ésser i poden ser una manera de millorar l'autoestima, exposa Andrea Latamendi també. La conclusió que li segueix a parer meu seria: no eliminem la selfie, eines, mitjans o espais, sinó reapropiant-nos, redefinim-los. Redefinim aquests espais sota els cercles de cures, empaties, creixement neotòxic, responsabilitat emocional. Esdevinguem artistes no artesans, produir art sense finalitat altra que la de l'art, desafiar i supiar i superar els reialmes de cos, imatge i llenguatge, el què, qui, com. Com els comptes en diferents admins d'Instagram, on s'experimenta l'autorrelat de molts cossos que són un i múltiple. Anar més enllà de l'autorrelat mimètic, l'avatar que és el jo que no és. La identitat virtual també és una autobiografia, un autorrelat. Superar els números imaginaris dels likes, superar la quantitat per la intensitat.
1: Moltes gràcies per fer-nos partícips de la teva recerca. Amb ella veurem a partir d'ara els selfies d'una altra manera i amb diferents perspectives i amb una dimensió molt més ampla i complexa.
2: Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después, si tú quieres. Pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido. Haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que el Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación.
3: Un enfrentamiento permanente.
2: Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído: hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa?
4: Yo soy lo que del mí hace al yo, el peso de su historia, la inercia que conduce siempre al mismo punto. La creencia en el punto.
5: Yo soy un sinfín de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, dispuestos de forma desordenada en cuatro dimensiones. Pero no es la fuerza electromagnética lo que une y ordena dichos átomos, sino las palabras. Pues ante todo me digo, ante todo me sé, ya sabes, me sé autorrelato.
4: Yo soy.
6: La següent poesia narrativa va ser escrita per la Inés Márquez per la funció Jo 6 de la Jove de la Galeria, una companyia de dansa contemporània actualment dissolta. En aquesta ocasió van comptar amb la col·laboració d'Arcor, membre de l'associació cultural Rap en Quarentena, per a posar-li veu al text. Sense més preàmbuls, us deixem amb la interpretació de l'obra presentada.

0: Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta poesia de la Inés Márquez, narrada per Arcor i per aquestes altres veus que acompanyaves de la jove de la galeria. Ens ha encantat sentir-la.
1: Soc Gerbert Casanovas, investigo al Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins del doctorat Picasso, i m'interessen els sentits, l'art com a experiència més enllà de la mirada i el pensament sempre des de la col·laboració i la comunitat.

0: let me tell you something. When it comes to me and living in my world in this little coconut head that I got, it's a lot of fantasies. And when I feel the fantasy, it is my reality. And nobody can change that.
1: I tu, qui ets? És a través de l'acció i el discurs, diu Hannah Arendt, on mostrem qui som, on revelem activament la nostra identitat única i personal, i apareixem així al món humà. L'acció, clar. I el discurs. Les històries que narrem i, sobretot, les històries que ens narrem sobre nosaltres mateixes. I aquestes, com sabem, són moltes. Narratives que ens permeten interpretar-nos, donar sentit al nostre passat i projecció al nostre futur. Que ens reconforten davant l'angoixa de la pregunta «Qui sóc?». Un interrogant perillós, que si evito massa estona em pot portar al límit d'un precipici. Realment, realment en el fons, qui sóc? I en un instant, totes aquestes històries que m'he anat repetint són esmicolades per cop de martell. Un fracàs, un abús que mai havia anticipat, una migració, un accident que canvia el meu cos, un amor propera, una crítica punyent o un diagnòstic.
2: Ladies, I'm boiling. I was phenomenal. No matter what anybody says, in my mind, in my world, in my fantasy, I won.
3: Profound fear of abandonment. Instability in relationships. Unstable sense of identity.
4: I don't know who I am if you're not in my life anymore.
1: Una crisi que em retorna al punt zero de les coordenades i m'obliga a resituar-me i construir noves narratives. I les narratives, com deia el filòsof Paul Ricoeur, són més que meres històries. Donen sentit a la meva experiència, a tot allò que em passa, i donen certa estabilitat a la meva identitat. Com crear-ne una de nova? Per una banda, no s'hi val escriure una fàbula o crear un mirall de fira de mi mateixa. Que hi hagi diferents maneres de les seleccionar i editar el meu passat, present i futur, tampoc vol dir que tot s'hi valgui. Hi ha una responsabilitat de base a l'hora de narrar-me. Un vincle real, amb allò viscut i sentit, que si trenco em farà caure en un deliri autorreferencial, en un deliri de grandesa, en un deliri distorsionat i desconnectat, en fi, de la vida.
5: She's bothered and she's insecure and she thought she's delusional. You think you did better than you actually did, then, you know, you just are not in touch with reality.
6: What did you think watching yourself in the scene?
7: I love it. It was really good.
1: La persona, diu Ricoeur, no és simplement qui explica la història, ni tampoc aquella de qui s'explica una història externa, sinó que som alhora escriptors i lectors de la nostra vida. Perquè no creem la nostra narrativa aïllats en solitud, en una introspecció i des del no-res. Som també la recepció d'allò que ens han explicat a nosaltres, el fruit d'una intersubjectivitat i una comunitat que és alhora limitant i generadora. Escoltem, amb més o menys confiança, depenent del narrador, relats que ens alienen i que rebutgem activament, nascuts del prejudici i la ignorància, que ens encenen amb certa ira barrejada amb un dubte real. I si realment sóc així? I si no em veig amb claredat? I si no puc o no sóc prou? I si hauria de ser més humil, ambiciosa, prudent, sociable, femenina, prima, grassa, productiva, alegre, atlètica, maternal, espontània?
4: Because I don't want to hear any more about it. I know it's wrong. I know my heart's wrong. So just give me a new thing, okay? Give me the thing I know you want to give me, right? Because it's a better thing.
8: I want to be a tennis pro like Ivan.
9: Oh, come on. You don't want to be a tennis pro.
8: Why not?
9: It's not serious. Ivan is fine, but he's not a serious guy. He's a Philistine.
8: What's a Philistine?
9: It's a guy who doesn't care about books or interesting films and things.
8: Then I'm a Philistine.
1: I d'altres relats on ens hi reconeixem, i des dels quals neix una sensació de solidaritat i pertinença. Perquè preguntar qui sóc és preguntar sempre, alhora, qui som.
10: I know. So not you, right?
8: Paula. All those things were me.
11: Moltes gràcies, Àger, per fer-te aquesta pregunta sobre qui ets i fer-la caminar entre la teva veu i els samples que has compartit amb nosaltres.
12: A continuación, la sección musicopoética a cargo de Crosis, presidente de la asociación Rap en Cuarentena, que hoy nos trae un autopoema, gestado de forma colaborativa entre su yo y sus yoes.

0: Avui venim a xerrar de no un, sinó de dos grups que són un poc...
1: Una novel·la de ritme àgil, que augmenta a mesura que avança.
2: Sí, a l'Horta de Secà. No de varietats,
3: d'acord, ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai.
4: Pescador, i llavors ja em venia a viure sempre.
5: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Fart. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu! Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Acabam d'escoltar una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026. Moment de glòria és una cançó de Moix amb una tornada ben aferradissa. Tot seguit l'escoltarem a Ràdio Fart.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: Bon dia, migdia, tarda, vespre o nit, companys, companyes i oients del Ressona. Aquí Lula, integrant de l'equip del Principat Català en aquest bonic projecte d'intercanvi cultural. Avui parlem de tradicions. Com deia Sant Agustí, examineu-ho tot i conserveu allò que és bo. Deixem de banda la connotació eclesiàstica, crec que el meu posicionament actual envers les tradicions es podria sintetitzar en aquesta sentència, i és que penso que ha quedat demostrat que hi ha coses que no es poden sostenir només amb el pretext de «això s'ha fet tota la vida». Quan estava a la universitat, crec que era l'assignatura d'antropologia, ens van parlar del sati, una pràctica duta a terme per determinats cercles socials a l'Índia, originalment, pel que sembla, als guerrers. Aquesta consistia en la immolació, en principi voluntària, de les viudes hindús, que es llançaven vives a la foguera on es consumiria també el cos del seu marit, mort recentment. En alguns casos, es tractava de dones molt joves, fins al punt que l'any 1853, sota el govern de Jung Bahadur Rana, es va prohibir la pràctica en els casos en què la viuda fos menor de 16 anys o bé els seus fills menors de 9. Aquesta tradició va ser abolida del tot l'any 1920, tot i que aparentment continua practicant-se en algunes de les regions més allunyades del país.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo, i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo, que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Don mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: benvinguts, Fènix, grupo de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Per qui presenta'm els, però?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart,
2: no se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànovas, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
4: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Avui, si us sembla bé, dedicarem aquest programa, aquest espai, en aquelles cançons, diríem cançons d'anar a Vega o cançons d'anar fora, o n'hi ha que diuen cançons de taverna, també. Són aquest tipus de cançons que acostumam els menorquins a cantar quan ho anam amb els companys a fora, a fer l'estona, o després d'un dinar, quan treus les guitarres. Són aquestes, és aquest repertori que mos acompanya i que, bueno, que de qualque manera, això, el cantam perquè mos agrada, perquè és nostre i perquè mos ho sentim. I aquest dia que amb els anys ha canviat això, abans cantàvem unes cançons, ara s'encanten unes altres, però farem un repàs per cançons que en el seu moment era normal sentir-les cantar en aquest tipus de trobades.

Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. T'agrada escriure poesia, però no saps per on partir? Has partit ja, però trobes que la teva poesia no conquistarà ni s'ha excusat de que teva? Idò, no passis pena. Avui t'aduim una recepta d'escriptura poètica especial que te convertirà en esmabre de la vall de la poesia. Però, això sí, si decideixes cuinar-la i sobretot compartir-la, te durà conseqüències de niulats de pluja de muntó, com en els dibuixos japonesos. Tornem amb la poesia, amb aquest especial Com ser un poeta de l'hòstia. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak. Xerrem avui de poesia d'Adà. I, primer de tot, anem a donar un poc de context i uns quants exemples de qualcuns poetes dadaistes. El dadaisme sorgeix en el primer quart del segle XX en resposta a l'absurditat de la Primera Guerra Mundial, en els interessos burgesos que havien inspirat el conflicte i a la rigidesa intel·lectual opressiva, tant en el món de l'art com en els aspectes quotidians de la societat d'aquells temps. I és el precedent immediat del surrealisme. Proposava la negació del tot, la destrucció per la destrucció, mitjançant la confusió sense alternativa, l'oposició en el concepte de raó i a qualsevol convenció artística de forma violenta, nihilista, irracional i fins i tot primitivista. Anem a veure aquest Anit de Tristan Tzara. Tornen els peixaters amb les estrelles de l'aigua. Reparteixen menjar als pobres, enfilen rosaris pels pobres. Els emperadors surten dels parcs. A aquesta hora que s'assembla a la bellesa dels gravats i els criats banyen els cans de caça. La llum es posa els guants, obre tiró a finestra i surt nit de l'habitació com sos del melicotó. Déu pentina la llana dels animorats submisos, pinta els pardals amb tinta, canvia la guàrdia a la lluna. Anem a caçar escarabats per guardar-los en una caixa. Anem en el riu per fer gots de fang. Anem a la font per besarter. Anem en el parc comunal fins que canti el gall per escandalitzar la ciutat o a l'estable per enlletar-nos. Perquè et piqui serva seca i escoltar remugar les vaques que després enyoraran els vedells. Anem, anem, anem! Com veus en aquest vers, per escandalitzar la ciutat, Dadà tenia l'escàndol com a bandera, que s'inclina cap a lo que és dubtós, cap a la mort, cap a lo fantasiós, cap al gest i la provocació, la contradicció, l'atzar, cap a la negació de la bellesa, de l'eternitat dels principis, de la lògica, de la immobilitat del pensament, de la puresa dels conceptes abstractes i de lo que és universal. Una poesia que propugna la llibertat de l'individu, qualsevol llibertat en definitiva, l'espontaneïtat, la immediatesa, l'actualitat, el sense sentit, l'humor, la burla, el fabulós caos de la imperfecció. Veiem aquest a Anna Flor de Kurt Schwitters. Oh, tu, estimada dels meus 27 sentits, t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo. Nosaltres? Aquest, a propòsit, no és el lloc. Qui ets, dona, sense comptar? Ets tu? La gent diu que series. Deixa't ratllar. No saben com et sosté el campanar. Dus el capell en els peus i camines sobre les mans. Sobre les mans camines.
Hola. Divideix el teu vestit vermell en doblecs blancs. Vermet, estim, mana flor, vermet, estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo, naltros? El seu lloc es troba, a propòsit, a la brasa freda. Anna Flor, vermer, Anna Flor, què diu sa gent? Endevinar. 1. Anna Flor té un pardal. 2. Anna Flor és vermer. 3. De quin color és el pardal? Blau és el color del teu cabell groc. Vermell és el color del teu pardal verd. Tu, simple lot amb vestit de sempre. Tu, benvolgut animal verd, t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo. Naltros? El seu lloc, a propòsit, es troba en el braser. Anna Flor, A-N-N-A, desemboc gota a gota el teu nom. El teu nom goteja com seu flàxid. Saps, Anna, saps ja que pots ser llegida cap enrere i cap endavant? I tu, la més meravellosa de totes, tu ets per darrere que m'ho ets per davant. A-N-N-A. Seu goteja carícies per la meva esquena. Anna Flor, tu, animal gotejant, jo t'estim. I després d'aquesta anada d'olla de poema d'amor, anem a revelar aquesta recepta miraculosa, escrita per Tristan Tzara en els 7 manifestos d'Adà, que resa d'aquesta manera. Agafa un diari. Agafa unes estidores. Tria en el diari un article de la longitud que vulguis donar en el poema. Retalla l'article. Retalla llavors amb cura cada una de les paraules que formen l'article i fiqueles dins d'una bossa. Agita-la suaument. Treu ara cada retall un darrere l'altre. Copia les paraules conscienciosament en l'ordre en què hagin sortit de la bossa. El poema s'assemblarà a tu. I ets així un escriptor infinitament original i d'una sensibilitat embruixadora, encara que incomprès per tothom. I aquí van uns quants exemples de poemes que es cuinen amb aquesta recepta, que he de dir que, copiats conscienciosament, com que no. S'han de corregir que alguns articles, gènere, formes verbals i algunes coses més per tal que els poemes no siguin absurds del tot. A més, és una feina molt grossa. Vos deixo a vosaltres el judici. Vet aquí el primer poema titulat De sa gent. Celebra Gran Lluís el dia sant. Des dia. Aquests dies internacionals, tot el dia, usuaris de geriàtric del centre, en commemoració, van celebrar carpes del municipi, per 1 d'octubre, amb les diferents illes, pels propis davant i diversos sants. Durant la residència, una sèrie de municipis col·locats van muntar i organitzar grans. Un exemple va exposar, marcat als usuaris i les taules d'ahir. N'és dia l'acte, l'efemèride de la residència geriàtrica i en Lluís sota. Continuem amb el segon poema titulat Nàutica pesquera. Classes de piano d'una professora a l'escola elèctrica. Internacionals Nàutica Pesqueres, malgrat el títol, una professora de piano en el procés de centre. Disposar la normativa, possessió interina per al sindicat que tinguin en els alumnes, ha arribat i assignat les especialitats a un enginyer. Formació de responsabilitats docents oblidades incorporen una setmana.
una psicòloga de navegació pesquera d'estabilitat, també professional marinera, té des de les seves places, junt amb Mercants. Mercants! Organització de la titulació va prendre de Nàutica de Palma, sense gent, mitjançant Espanya integrada immediata, la telefonada. Si no, els docents i les seves places de marina química. La baixa a classe té a la ment demanar imparcialitat. No ho sé. I finalment, anem amb el tercer poema, en el que no he canviat el titular de l'article, que és Policroms d'Altamira. Projectar amb pigment d'Altamira, seguint la cornisa a les primeres, a la història dels animals figurats. Descobriments des de llavors que havien, segurament, conegut gravats sensacionals que no ocupen anatòmiques interpretacions. Una cova va recollir contorns que solen acompanyar en traços que van seguir excel·lències mil·lenàries, principis. Demostrada important, quedant bloquejada del món en moltes manifestacions tècniques d'art, dels diferents descobridors consubstancials, del món corredor franco-atlàntic, en el seu despreniment que s'estenia ajustant aquest primer parietal humà. Representació de figures en una habitació. Molt bé. Ses masses van elaborar de ple, en concret, en conjunció, a errors d'art neolític d'Altamira, amb l'art d'esturisme. Per això, tot el coneixement capritxós des quasi intactes. I dono, sortint des fons de pintura, era amarat a sa cova, convertint sa pintura. Tenia de l'existència que exerceix jugar i que havia emprat sa capella de sa tesis. Per protegir-la, es va construir en sec i sa seva fia, necessàriament artista, una exquisida abadesa que en sa seva primera neocova animal, no sols investigadora, hi cabia. Els recels van privilegiar el descobriment, sinó també el testimoni d'un isop de sa mà d'art, sa silueta de pell de sa totalitat artística. Idò, sa seva localització dels matisos, amb els temps destinada a sa sala Sixtina rocosa, també pels humans prehistòrics d'honor. El 1879, en zones de suport en els interiors del procés de sa cova científica. Es va pillar l'Altamira rupestre i es va haver, abans, amb el mateix artefacte d'espai, d'accedir en el lloc de l'art d'accés i vèncer els indicis doctorals policroms dels animals. El color encertat no va servir per anomenar el capítol de sa cova artística. És perquè hi ha moltes coses a fer, perquè si no, m'hi passaria tot el dia fent, composant aquests poemes, que potser que algú no els hi facin gràcia, però ja me'n fa molta. Així que ho deixam per avui, donant aquest consell. Posa un dadaista a la teva vida, que podria ser l'inici d'una campanya, apadrina un dadaista. Vosaltres doneu-li voltes i ens sentim la setmana que ve, que ratllarem d'una autora molt, molt, molt especial, un poc rara. Se la va comparar fins i tot amb Kafka, però jo em pararia pot ser exòtica, perquè ens situarem a Brasil. Deim adeu amb aquest nac-nac-nac de Cabaret Voltaire. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens sentim a les paraules escrites.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiats i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, tu meu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que he rebut cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

en canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, som com un tras

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter Macaret el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sertigueta, Llucaig, La Cucanya, Serrambes, Miniatzau, El Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, Esbanyul, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.